0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Perdis.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La...

0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: I comença el matí de Catalunya Ràdio pendents de la tempesta litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquests moments les tempestes més fortes les tenim justament al litoral de Barcelona. La zona del Garraf és on ara mateix veiem els aiguats més intensos. Recordem l'evolució de la pluja forta d'avui. Entra per litoral i prelitoral, que hi entra Barcelona i Tarragona. Arriba més tard a la Catalunya central. Arriba també el Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental. I atenció, durant tot el dia també el vent als dos extrems de Catalunya, Empordà i Terres de l'Ebre, i a la baixada de la temperatura, que tindrem de més de 10 graus en algunes zones.
0: I per això el govern demana, en aquest cas, que siguem curosos i que evitem desplaçaments que no siguin imprescindibles.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Això sobretot pel que fa a les pluges que s'esperen torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Eloi, ara mateix estem pendents d'aquestes pluges, ha començat a fer una primera radiografia, però a quina hora podrien caure més pluges més importants?
1: És aquesta franja del matí, és a dir, des d'ara fins al migdia, sobretot, és quan tenim les tempestes més fortes que poden afectar en aquest tram del litoral i prelitoral. Ara mateix, més concentrades a prop de la costa, però a poc, a mesura que vagi passant el matí, anirem veient que van apareixent moltes més taques de precipitació fortes a les comarques de l'interior. Per tant, molt atents a això, especialment aquest matí, però també fins a mitja tarda, perquè els aiguats encara poden continuar caient una estona més.
0: Saludem ara a aquesta hora el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Fins ara estaran tal com tot estava previst?
3: Fins ara sí, s'està desenvolupant la previsió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. En aquests moments ja tenim aquest primer front de precipitacions que s'està activant a la zona del litoral central i que en les properes hores s'espera vagi afectant a les zones habitades a través del sistema d'alerta dels mòbils i que estaven amb un grau d'afectació més important i ens agrada tota la zona del litoral i prelitoral de Catalunya.
0: És important, Xavier, també recordar a la gent que el que cal és tenir sentit comú, és a dir, més enllà de les alertes, ho dic perquè ahir, per exemple, es va enviar una alerta al mòbil a les 5 comarques on l'avís és més alt, però hi ha molta gent que, per exemple, potser viu a Barcelona i treballa al Baix Llobregat. Per tant, no han rebut alerta. Però el que cal és que sàpiguen és que en aquesta situació el que cal és tenir sentit comú. Si plou molt, doncs no ens desplacem.
3: Sí, sí, hem d'aplicar el seny, no?, en aquests casos, i sempre de forma preventiva, doncs mirar d'estar informats de la situació meteorològica i en cas que ens trobem de forma sobrevinguda afectats per una tempesta o per una pluja molt intensa, doncs mirar d'autoprotegir-nos, no? Mirar de buscar refugi en un lloc segur, no travessar rius, rieres, ni passos inundables, no baixar garatges o zones baixes on pugui acumular-se l'aigua.
0: I al revés, és a dir, algú del Vallès, per exemple, que va a la Universitat de Barcelona, on en aquest cas les classes continuen amb normalitat, quina és la recomanació que fa des de Protecció Civil?
3: Bé, des de Protecció Civil el que s'ha fet és aquesta resolució que s'ha aprovat des del Departament d'Interior, no?, on sobretot en el que són aquestes 5 comarques principals afectades per aquest nivell vermell del Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha fet una sèrie de prohibicions i limitacions, com és evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, la recomanació seria que no anés a classe si està plovent fort al Vallès, tal com hi ha la previsió.
3: Correcte, exactament.
0: Xavier Mas Ramon, seguirem parlant de Protecció Civil. Gràcies i estem pendents de l'estat del temps. Una abraçada, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I excepte, com dèiem, a les 5 comarques amb classes suspeses per les pluges, a la resta de Catalunya, doncs avui hi ha segon dia de curs, ja sense vaga. Per afrontar també tots els reptes a l'ensenyament, els principals partits també s'emplacen a un acord de país. Ara falta concretar amb què s'ha traduït tot plegat, però sentim el president Salvador Illa dilluns al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, Capella d'Esquerra Republicana i el Viac dels Comuns.
4: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país, un debat en què estem convocats tots.
5: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
6: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
7: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
0: I a Madrid avui també a les 9 seguirem el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de les vacances, això el dia en què es faran també públics els 40 informes del CNI i la Policia Nacional sobre l'entrada massiva a Ceuta. I el Barça debut avui en Champions en horari estrany, és a 6:45 de la tarda, rep el Feyenoord al Camp Nou. El vestuari ja no amaga que guanyar la màxima competició europea és un objectiu.
7: Tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Podreu seguir la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. I el Madrid va patir ahir per guanyar l'Inter 2-1 finalment. També aquesta nit Borussia Dortmund 3, Villarreal 2 i Lille 2, Betis 3. Sobre una

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 7. I ja ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: No us vaig veure ahir la festa del 3CAT. Vam fer una festa de presentació de tota la temporada.
4: Ja ho vaig veure.
1: No hi éreu.
4: A les xarxes, no.
1: No vau poder anar-hi.
4: Ja dormia aquella hora.
3: Començava
1: era tard, era tard.
4: Sí,
1: era tard.
4: I
1: avui per això costarà aixecar. Sí. Bé, avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés.
5: Serà a partir de les 9 en la sessió de control i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. De la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei va reunir-se amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
6: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
6: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire, l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la al judici. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
3: Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
8: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1955.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
5: La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull de Junts, a la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns i la cupaire Pilar Castillejo.
9: L'informe PISA, com el un altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que la consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
10: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
11: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
12: La consellera ningú ha de dimitir, no per les proves PISA només.
1: I el govern no valora aquests mals resultats de les proves PISA, però aposta per continuar millorant en coneixement de matemàtiques i comprensió lectora.
3: Els experts aposten per incrementar la lectura entre l'alumnat.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
13: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
5: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura.
5: Padró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La vaga de docents al primer dia de curs acaba amb un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho ha elevat fins al 30%.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa.
1: Ho amplia Maria Costa.
15: La negociació continua encara sense trobar el desllorigador. La consellera Esther Niubó admetia que la d'ahir és l'última manera en què li hauria agradat començar el curs. Diu que el canvi de rumb del sistema educatiu s'ha de debatre amb tothom, representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques, i que amb els sindicats el debat s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
13: Qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. sindicats, però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
15: Maria Costa, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: I els docents, atenció, del País Valencià, denuncien una persecució de la Conselleria d'Educació en l'inici del curs.
5: Els alumnes valencians tornen a les aules avui amb la polèmica per un canvi legal que es va aprovar aquest estiu i que habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica textualment i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela és el portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià.
2: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a doctrinar al nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita al professorat valencià.
5: Aquesta modificació la va introduir el govern del PP, presidit per Juanfran Pérez Llorca, com a exigència de Vox per aprovar-li els pressupostos. Tot això després que els autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvà Passeig, Mercè Rodoreda o Josep Pla, hagin quedat arraconats del currículum.
1: A 3:15, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, en parlarem avui amb Sònia Caparrós, que és professora de llengua i literatura en un institut. I atenció, perquè l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic era regidora de Cooperació Internacional.
3: Sí, fins al maig, Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Aravic, marca local del PDeCAT, un departament que topa frontalment amb el discurs de la formació de Sílvia Oriol sobre immigració i cooperació internacional. El diari Ara explica que, com a regidora, Carrera promovia la migració en perspectiva de gènere i detalla que en els dos darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial del partit d'extrema dreta que retregui justament que la Generalitat destini fons al que considerava causes externes estrafolàries.
1: Un minut i serà 6:45 del matí. I avui la Comissió Europea presenta una llei que permetrà restringir els lloguers turístics i la compra també de segones residències en zones d'habitatge tensionat.
5: El govern comunitari, però, també posa límits i condicions perquè les administracions públiques puguin intervenir al mercat i planteja criteris comuns per decidir arreu de la Unió Europea quan es pot considerar que una zona està tensionada.
16: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
3: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que acaba a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
17: Què fas, tio?
3: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: I detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
5: Si et recordem, ho van passar dimarts passat a la matinada, després de l'última nit de festa major a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. Doncs bé, ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que no es descartaven noves detencions, i així ha sigut. Allí els agents van detenir també a Manresa dos menors més, també de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
1: I nova escala, detenció a l'estret d'Hormuz.
3: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic. Segons els mitjans estatals iranians, l'ofensiva seria una resposta a un suposat atac dels Estats Units contra 5 patrullers iranians. Teheran també afirma haver atacat 10 vaixells que intentaven travessar l'estret per una zona prohibida. De moment, no hi ha confirmació independent dels atacs. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes mundials per al transport de petroli, i aquesta tensió ha disparat el preu al barril de Brent, de referència Europa, ja s'acosta als $100.
1: I tot això quan s'ha sabut que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023. Això segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz.
5: El mitjà que avança les dades recopilades per un llibre indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat, insisteix que mai va ser informat de l'atac en què van morir prop de 1.200 israelians i més de 70.000 palestins en l'ofensiva israeliana posterior, principalment a Gaza.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Aitana defensa la llengua catalana en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no parla habitualment en català, que li agradaria practicar-lo més i que és el més preuat que tenim. Les xarxes s'han omplert de comentaris de suport i molts demanen que ara faci un disc o una cançó com a mínim en català.
1: La segona.
0: Peluso, Amaya, Guitarrica de la Fuente o Lia Cali són algunes de les artistes que actuaran a la residència que farà Shakira a Madrid. La colombiana farà una residència de 12 dies que començarà el proper 12 de setembre i acabarà l'11 d'octubre.
1: I la tercera? I am gonna stay here for a while.
0: I just need to see you smile. I Quim Masferrer, presentador del programa El Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg, que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta, parteix de la següent premissa. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? L'obra es pot veure al Teatre Borràs des d'avui i fins al 18 d'octubre.
1: I en esport, Robert Prat?
2: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea avui a partir de les 9. Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Mentre que Cubarsí, Lamín i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dimecres 9 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Maia amb 3,250 grams a casa seva, a Vilassar de Dalt. I pel que fa al temps, en aquests moments ja tenim aiguats forts a la zona del Garraf. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. A més, comencen a aparèixer ruixats ja a molts punts de les comarques de Barcelona, tant del litoral, prelitoral, com el sector més interior, fins i tot. Atenció també al sector del nord del Camp de Tarragona, Pirineu, Prepirineu, perquè durant el matí aniran apareixent precipitacions en aquest sector i precipitacions que poden ser fortes, especialment també al sector del Pirineu Oriental, i a les comarques de Girona, on no bufi la tramuntana. Recordem que avui tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en 30 minuts, i intensitat de pluja de 90 litres en 3 hores, de vent de més de 100 km per hora, mala mar a l'Empordà, i fa molt poca estona que s'acaba d'activar un avís de temps violent per la intensitat de precipitació que afecta la zona del Baix Llobregat, del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Penedès, i és que ara mateix ja s'estan registrant, encara que siguin estacions no oficials, alguns valors de fins a 50 litres per metre quadrat a la zona de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Per tant, aiguats ja molt forts, localitzats de moment en aquest sector del Garraf, però a poc a poc es van estenent.
1: Anirem informant avui des de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya sobre la informació meteorològica. Gràcies, Eloi, fins ara.
4: Fins ara, adéu-siau.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents del ple del Congrés dels Diputats i dels efectes que puguin tenir les pluges arreu del país, sobretot en aquelles comarques on s'han suspès les classes, escoles i instituts. També analitzarem si a la tardor ens esperen molts més episodis d'aiguats amb el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat.
6: A un quart d'11 us explicarem els problemes per carregar els cotxes elèctrics. El 23% dels punts públics de recàrrega no funcionen a Catalunya.
5: A 2:15, entrevista a Mònica Bernabé, periodista especialitzada en l'Afganistan, que fa poc ha tornat del país on des de fa 5 anys governen els talibans.
6: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Repassarem totes les novetats de la nova temporada de 3CAT.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:21. I cada dia a aquesta hora volem voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Des de París, Isabel Galí, bon dia, bonjour.
7: Bonjour.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
9: Good morning, Ricard.
1: I a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: Comencem per París, Isabel, on s'han tancat en aquest cas la Torre Eiffel tot un dia per una protesta de treballadors. Un acte que no buscava pas millorar els sous, sinó protestar contra una decisió masclista.
11: Sí, de visita a França per inaugurar un enorme temple hinduista a l'est de París, el guru de la secta Babs va privatitzar dissabte al matí la Torre Eiffel per ell i un centenar d'acòlits. Té 93 anys i no fa res en presència de dones, així que va demanar limitar les treballadores fèmines al seu pas. Ens van convidar a abandonar el nostre lloc de treball, diu el text de protesta de les treballadores, que per denunciar aquesta violència sexista han fet un dia de vaga. L'empresa que contracta el personal de la Torre Eiffel s'ha disculpat davant les treballadores i els turistes, que podran recuperar l'import de les entrades.
1: I a Bèlgica, els fabricants de cervesa també estan en peu de guerra, en aquest cas contra el govern, per una nova llei que limita la publicitat de l'alcohol, Bruno.
7: I a partir d'ara, tots els anuncis aniran acompanyats d'un avís categòric. S'hi dirà una veritat, que l'alcohol és perjudicial per a la salut. Però això, el país de la cervesa ha creat malestar. Els fabricants se senten estigmatitzats i ho consideren un menyspreu cap al patrimoni nacional. Tot plegat també ha desfermat una polèmica diplomàtica. L'ambaixador dels Estats Units a Brussel·les va criticar la nova llei i es va burlar del ministre de Salut belga, titllant-lo de perdedor. El govern de Bèlgica l'ha convocat per recriminar-li aquest estirabot.
1: I per estirabots, dia sí, dia també, els del president dels Estats Units. Les sortides de tot de Donald Trump no tenen aturador, especialment pel que fa a l'obsessió d'apropiar-se dels topònims, Oriol.
8: Això és un no parar, des del Golf de Mèxic, rebatejat com el Golf d'Amèrica, el llac Ontario com el llac d'Amèrica, o l'última, l'estat de Nou Mèxic, segons Trump, s'hauria de dir Nova Amèrica. Val a dir que encara no ha proposat renombrar cap topònim amb el seu propi nom. De moment, ho ha fet intentant canviar el nom d'institucions culturals com el Kennedy Center de Washington per Trump Kennedy Center, o posant el seu nom a un aeroport a l'estat de Florida. Fa un parell de dies, Trump es va tornar a superar publicant un mapa englobant Mèxic, els Estats Units i el Canadà sota la bandera nord-americana.
1: I d'un president controvertit pels seus actes a un altre que també ho és. Sapigueu que si us voleu comprar, en aquest cas, el famós àtic que ha estat la polèmica de l'estiu per Isabel Díaz Ayuso, ja aneu tard, Tània.
9: Sí, perquè aquesta setmana s'ha tancat el termini per presentar ofertes per l'immoble comprat d'amagades pel govern d'Ayuso, suposadament per fer-hi oficines, tot i que la normativa no deixa fer-ne. Davant la tempesta política i les sospites que el volgués com a residència oficial, l'han decidit vendre, això sí, més car que el van comprar. Les ofertes han de ser a partir de 6,7 milions i sense visitar l'immoble. Guanya l'oferta més alta i se sabrà la setmana que ve. Però demà arrenca el debat d'estat de la regió i de xop es cau res perquè segur que el tema serà protagonista.
1: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I aquesta setmana estem recordant també el 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre, que recordaran, recordem, demà passat. Avui recordem el cas del poble de Gander, al Canadà. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia. Gander és a l'illa de Terranova, al Canadà. Té un aeroport que anys enrere, quan els avions no tenien la capacitat de travessar l'Atlàntic de cop, i paraven per reabastir-se. Quan els avions van millorar, és un aeroport que va caure en desús fins l'11 de setembre de 2001. Després de l'impacte dels avions, els Estats Units van tancar del tot l'espai aeri i es va donar l'ordre a tots els avions que hi havia volant que aterressin ja. Eren més de 4.000 avions que van rebre el missatge.
12: Ok, there's still a bit of traffic here, but they're not all completely down. I imagine it's all low south.
10: Insistim que van haver d'aterrar 4.000 avions i l'aeroport de Gander en va rebre 38 avions. Per tant, més de 6.000 passatgers en una ciutat que amb prou feines en aquell moment tenia 10.000 habitants. Per tant, Gander va haver d'acollir gairebé la meitat de la seva població o gairebé el doble de la seva població sense saber fins quan. Allò va donar lloc al llibre el dia que el món va venir a la ciutat i sobretot a un musical que es diu Kong From Away. Welcome to the rock. Un cop aterrats a Gander, per seguretat, alguns passatgers van estar entre 20 o 30 hores dins l'avió. Un cop els van autoritzar a baixar, ja era 12 de setembre, i alguns van veure per televisió, per primera vegada, les imatges dels atemptats. En qualsevol cas, els 6.000 passatgers van esperar a Gander que reobrís l'espai aeri. Van ser entre 3 i 4 dies allotjats en escoles, esglésies o cases particulars. Aquell que està moltes històries, un britànic i un habitant de Gander, per exemple, que es van conèixer, enamorar i casar. Una dona que tenia un fill bomber a Nova York i que va saber que havia mort en les feines de rescat de l'11 de setembre. Un passatger d'un dels avions musulmà a qui van retenir a escorcollar. I la primera dona capitana d'American Airlines que també es va veure bloquejada a Gander.

sobretot, el que ha passat a la història són les relacions entre els habitants de Gander i aquells passatgers. 10 anys després es va organitzar una festa de reunió. Per cert, que el musical Come From Away el teniu a Apple TV.

0: Són les 6:27.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Si vols fer la compra, ve a Tanacarrego.
3: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
5: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
6: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
5: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
6: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.

0: d'esports, arriba l'esperat debut del Barça a la Champions. A 3:15 de la tarda, el Barça, amb més potencial que mai, Robert, rep el Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes que ha generat el bon inici de temporada dels culers. El Barça comença aquesta aventura europea. Lamine Yamal.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que et quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: El Madrid, que pateix en el tram final del partit, acaba guanyant, això sí, l'Inter 2-1, també a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui destaquem, a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Crazy about you, baby,
0: but I... I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Lamin Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen absències. Pedri i Rafinha, entre les millors jugadores, Graian, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoy i Esme Brooks, a més d'Alexia i Mapi León, Joan Garcia i Catacoll, candidats a millors porters. Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Els premis el 26 d'octubre.
0: Mentre la Federació Espanyola de Futbol presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Diuen que és una iniciativa pionera a nivell mundial. Avui també comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna, Lleida, Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a la Champions d'handbol a 8:45 davant l'Skanderborg de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Galera, al Montsià, a les 7:33.
3: I es pondrà a les 8:17 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: A Constantí, 23 graus, a Badalona, 26, i al Pont de Suert, 15.
0: Pel que fa al temps, quin és ara mateix l'estat de les pluges, Eloi Cordomí?
5: Doncs les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat. És aquí on tenim un sistema ja amb un caràcter violent que pot associar fenòmens forts, com per exemple ventades, alguna calamarsada i també aiguats, amb pluges que ja superen puntualment els 50 litres per metre quadrat. A la resta de Catalunya destaquem de les precipitacions que van apareixent també a molts llocs de les comarques de Barcelona, també a l'interior, i més que n'apareixeran també al sector del Pirineu, comarques de l'interior de Girona i altres punts del Camp de Tarragona.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, el tenim ple o el tenim bé?
6: Doncs ja comencem a veure molta densitat de cotxes a la ronda litoral, a l'altura del Poblenou, i també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, en tots dos casos en sentit Llobregat. També cues a la C-16 Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant la previsió de pluges torrencials a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable entre Vilaseca i Reus i que això pot provocar retards. De fet, ja estem veient un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona.
0: I tot això avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el temporal.
3: Tenim el país en alerta, ara ho sentíem, el govern ha suspès classes i ha demanat que els restringeixi la mobilitat a les següents comarques: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i els Penedès. Protecció Civil acaba d'alertar que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits.
0: Llei de nets.
4: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment, a petició de Vox, el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Una qüestió que aplanarà la sessió de control al govern espanyol al Congrés a partir de les 9.
0: I Salvador Illa.
3: El president demana compareixer al Parlament el 23 de setembre per informar dels resultats de les proves PISA, una petició que arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i també per la vaga de professors el primer dia de curs.
0: Manresa.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més de 16 anys a qui relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de festa major l'1 de setembre. A banda, denuncien una agressió policial a un jove, en aquest cas durant la festa major de Sabadell, mitjançant un vídeo que Crida per Sabadell ha difós a les xarxes.
0: Habitatge.
3: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i les segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
7: Google, la plataforma, va rebre una multa de 460 milions d'euros per afavorir els seus propis serveis, en compres o hotels, per exemple, i la comissió li va donar 60 dies perquè ho canvies. Google diu que ja ha fet aquests canvis, que els ha fet a contracor, fins al punt que Reuters cita fonts de la companyia que parlen de la reducció de qualitat del servei més gran de la seva història.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
7: Doncs amb dues novetats sobre intel·ligència artificial. D'una banda, OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. I de l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse. Estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook. Es podrà connectar a eines com correus electrònics i, segons Meta, permetrà demanar, doncs, per exemple, menjar o planificar cites, també.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb un nou avís a Taiwan. Ha avisat aquesta mateixa nit que la reunificació és una tendència històrica, diu, imparable, i que per als taiwanesos és una qüestió obligatòria i, en qualsevol cas, no opcional.
0: I què diu la premsa? Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada, sobretot, en l'informe PISA.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats, com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o d'alta baix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa, La Vanguardia que és el pitjor resultat de la seva història i La Razón que certifica el d'alta baix educatiu espanyol. També en portada, per cert, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola. I també en portada, Ricard Ceuta, la fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC, això mentre la crisi humanitària s'agreuja, Ceuta titula La Vanguardia.
0: I què hi trobem a la premsa comarcal, Lara García?
9: El Diari de Tarragona publica que a Reus el nombre d'esglésies evangèliques ja frega el de catòliques. N'hi ha 22 davant les 27 catòliques. Pel que fa a les mesquites, n'hi ha 5. El diari diu que la pluralitat religiosa viu sense friccions a la ciutat, però que encara hi ha poca relació entre comunitats. El Diari de Girona assegura que els primers grans parcs de bateries antiapagades de Girona seran una realitat el 2027. Explica que es posaran en marxa infraestructures d'emmagatzematge de bateries independents de parcs solars i eòlics en municipis entre el Pla de l'Estany i el Gironès. I el Regió 7 destaca que la Generalitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la família de Marta Pérez, una jove de Cardona que va quedar en estat vegetatiu el 2022 arran d'un xoc anafilàctic quan vivia a Alacant i que els serveis mèdics valencians no van saber identificar temps.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
1: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal, Cubarsí, Lamine i Rodri candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, pendents avui del temps i del temporal. Molta precaució si heu de sortir de casa. Però abans mirarem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 55 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. A falta d'escoltar Donald Trump a la Convenció Republicana de demà a Dallas, moltes fonts del seu partit han subratllat un tema que tindrà relleu al seu discurs, la immigració. Si als mítings de la campanya presidencial anterior s'hi veien molts cartells que resaven deportació massiva ara, de fa mesos el president ha suavitzat aquesta retòrica. Trump no s'ha tornat progressista de sobte i s'espera que enalteixi la seva campanya de deportacions ordides per l'AIS com una de les claus de l'augment de la seguretat ciutadana. Però cada elecció és diferent i ha estat com Texas, una bona part de l'economia, en aspectes com ara la construcció, encara depèn de la mà d'obra barata immigrada, molta de la qual ha adquirit la ciutadania gràcies a permisos de treball. El president sap que la meitat dels americans consideraven la seva política de detencions massa agressiva i també que, ara sí, necessita els vots dels immigrants.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
3: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del cel. El govern ha suspès les classes, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, i també l'activitat sanitària no urgent i recomana fer teletreball.
4: Aquesta hora està descarregant amb força el temporal al Garraf. De fet, Protecció Civil acaba d'alertar que tant el Garraf com el Baix Llobregat hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Al llarg d'aquesta nit també hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu amb un nucli especialment intens al Pallars. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, acaba de parlar al matí de Catalunya Ràdio.
13: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible,
12: s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials. S'ha activat el pla Inuncat. En aquest cas, en aquestes comarques, el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
3: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés a partir de les 9 en sessió de control.
4: Serà poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Per la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei es va reunir amb la ministra de Defensa, Margarida Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
3: Un segon front obert és al revés del Suprem amb la llei de nets.
4: Sí, el Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. La llei de nets és la que dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 36 i el 55, tot plegat quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació.
14: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: I encara un altre front obert per al PSOE és el judicial. Avui declara la gerent del partit davant del jutge per suposats pagaments a l'exmilitant Leire Díez.
4: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, reprèn la declaració a la gerent Ana María Fuentes com a investigada. Ho fan la causa que vol esbrinar si des del PSOE es va pagar Díez perquè maniobrés en contra de casos que poguessin afectar la formació directament Pedro Sánchez. En el mateix procés s'investiguen exdirigents socialistes com Santos Cerdán. Tot plegat arriba l'endemà que el jutge Juan Carlos Peinado fes l'últim pas abans d'enviar judici i Begoña Gómez amb una audiència preliminar. La dona de Pedro Sánchez s'hi ha oposat i demana la seva absolució.
3: I en crònica internacional, Espanya, el Regne Unit i una desena de països més vetaran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània.
4: Ho fan per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins.
3: Londres, Quim Olivares.
15: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
16: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
15: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies. Els nous contractes de treball hauran de detallar molt més les condicions laborals que fins ara.
4: Com el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o també els criteris per modificar els horaris.
3: Rafael de Ribot.
17: La nova normativa que entrarà en vigor abans de final de mes també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
18: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
17: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari.
19: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la Diada. Tant el prestigiós cuiner com la física, que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró Alba, han agraït el reconeixement.
20: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
21: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
3: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada de 3CAT.
19: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molins serà la nova presentadora del programa cultural Nervi en substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesis sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
3: Més detalls, Montse Pujol.
2: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem al tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
2: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvis respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I parlem ara de teatre perquè el dramaturg català Joan Iago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
19: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Iago, cofundador de la companyia La Calòrica, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
22: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
19: El premi que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb l'imperatiu categòric està dotat amb 30.000 euros.
3: I anem ara a Venècia perquè, com ja us avançàvem ahir, Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles a la catifa vermella de la mostra de cinema.
19: Ahir van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula Búnker, en què interpreten un matrimoni en crisi.
3: Crònica de l'enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnker de luxe per un magnat.
24: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
23: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
25: Tenemos tres pel·lícules, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
24: Es verdad.
23: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí, moment d'actualitzar-nos. Ara mateix els aiguats més forts es situen entre el Garraf i el Baix Llobregat. Cap on es dirigeixen aquestes tempestes, Eloi Cordomí?
26: Bon dia. Doncs mira, es dirigeixen cap a la zona del Vallès i del Barcelonès. Són tempestes que, a més, s'estan organitzant. És a dir, aquests nuclis que veiem entre el Garraf i Baix Llobregat s'estan ajuntant amb altres nuclis de precipitació molt forts, també, que creixen cap a la zona del Baix i de l'Alt Penedès i, a poc, doncs, van avançant pel litoral i prelitoral de Barcelona. Paral·lelament, també es formen més nuclis de precipitació a les comarques de la Catalunya central. N'apareixeran també al nord del Camp de Tarragona, al Pirineu, especialment Pirineu Oriental, sud de les comarques de Girona també poden anar arribant, així que precaució especialment en totes aquestes zones on tenim avisos d'intensitat de pluja, avisos també de vent als dos extrems de Catalunya, a l'Empordà i també a l'extrem sud del país, aquí amb un temps radicalment diferent, marcat pel vent, i per una baixada de la temperatura que avui notarem a tot arreu, no encara a aquesta hora perquè l'ambient és molt xafogós, però si al migdia hi haurà lloc sobretot del nord-est de Catalunya on hi haurà valors 10-15 graus per sota dels que teníem ahir a la mateixa hora. Aquesta situació es mantindrà fins aquest mitja tarda. A partir del vespre les tempestes a poc aniran desapareixent.
3: És un matí per estar molt pendent de la ràdio, molt pendent de l'actualització de la previsió meteorològica i també de la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
6: Doncs ja comencem a veure els primers embussos de cotxes a la ronda litoral a l'altura de Poblenou i també a la ronda de dalt al Nus de la Trinitat. En tots dos casos, en sentit Llobregat. També cues a la C16 Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant aquesta previsió de pluges torrencials en aquestes comarques, al Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable de coure entre Vilaseca i Reus i, per tant, hi pot haver retards. De fet, ja veiem un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Barcelona cap a Reus.
0: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge de la Sara de Sabadell. Té un vehicle elèctric i es queixa de les dificultats que troba per poder-lo carregar a la ciutat.
7: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
1: L'Ajuntament explica que hi ha una incidència en els dos carregadors ubicats a la Fira Sabadell i que s'espera recuperar el funcionament normal d'aquests punts aviat. A banda, el consistori diu que treballa en un model per garantir el manteniment dels punts actuals i alhora ampliar la xarxa.
0: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
19: Bon dia, com esteu? A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Els dubtes es mantenen a les borses europees. Ahir van tancar sense moviments significatius. L'IBEX 35 va acomiadar amb una retallada del 0,12% i va quedar per sota dels 20.000 punts. El preu del petroli segueix a l'alça. Aquesta hora el barril de Brent frega els $100. A Wall Street ahir els índexs van reobrir després del festiu de dilluns. El Dow Jones va perdre més d'un 1%. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi ha poc moviment. Els inversors són prudents davant la pujada del preu del cru, la borsa de Hong Kong cau un 0,20% i la de Xangai creix un modest 0,24%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Barcelona, Marc Jurada, bon dia.
10: Bon dia.
3: Girona, Núria Paraire, bon dia.
11: Bon dia.
3: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
27: Hola, bon dia.
3: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
28: Hola, bon dia.
3: Comencem, doncs, a les comarques de Barcelona, on l'actualitat passa encara, Marc, per Manresa.
10: Sí, les darreres hores s'han fet dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no s'escartaven noves detencions i així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més de 16 anys, tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat els Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
3: Parlant de seguretat, saltem a les comarques gironines. El municipi de Roses instal·larà prop d'una quarantena de càmeres de videovigilància més, el doble de les actuals, Núria?
11: Doncs sí, fins ara hi havia 15 càmeres i ara en col·locarà 38 més. L'Ajuntament diu que així cobreix les necessitats del municipi davant l'augment notable de població durant una temporada turística que cada vegada va més enllà dels mesos de juliol i agost. Més que un problema d'augment d'inseguretat, per tant, justifiquen que es tracta de poder detectar incidències, ja que Roses té uns 20.000 habitants, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones durant l'estiu.
3: I passem tot seguit per Lleida i les Terres de l'Ebre parlant-vos de la calor dels seus efectes a Lleida, Pere Joan, molt pendents del termòmetre, que avui no s'espera que superi els 30 graus de màxima.
27: Exacte, i això després d'uns dies on el mercuri fregava els 40 graus. De fet, el passat cap de setmana es van superar els 40 graus amb rècord de temperatures en un setembre des de fa 86 anys. El 12 de setembre de 1958 havia fins ara registrat la temperatura més alta en un mes de setembre, amb 30

0: país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
2: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid que pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal. Cubarsí, Lamine, Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi. I avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
3: No patiu gens ni mica, que avui ja tenim tots els altaveus endollats per taladrar-nos fins al capdamunt amb el debut del Barça a la Champions versus Feyenoord. En sabrem de tot i més, que si el bloc baix, la cama canviada, tirar la línia, el fals nou, o el tòpic de que a les àrees és on es guanyen els partits. Cada sospir gemec pentinat i els sums un corda. I si no, s'ho inventaran. Ja ho deia Johan Cruyff. N'hi ha molts que poden dir que un equip juga malament. N'hi ha pocs que poden dir per què juga malament. I n'hi ha poquíssims que poden dir el que cal fer perquè jugui millor. Ep, al tanto. No, puedo aquest només... Ep, al tanto, demà bàsquet, estrenem la Lliga Catalana per la temporada més espaterrana i psicodèlica del món.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: Al final del partit, el Barça ha quedat eliminat de la Champions.
1: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
5: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
0: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les crítiques del Consell Informatiu de Televisió Espanyola per l'entrevista a Pedro Sánchez aquest migdia a la cadena.
9: En un ratet, Televisió Espanyola entrevistarà el president del govern, Pedro Sánchez. No serà dins dels seus programes informatius de producció pròpia, sinó en Mañaneros, que el fa una productora aliena. No l'entrevistaran periodistes de la casa, sinó Jesús Tintora i Esther Palomera, que són els conductors del programa contractats per la productora. El Consell d'Informatius ha protestat i jo no sé què pensar. Televisió Espanyola ha de deixar en mans dels seus professionals entrevistes d'esta envergadura?
0: I a la recomanació del dia, pendents també de les reivindicacions dels sindicats mèdics que es plantegen anar a una vaga indefinida a mitjans d'octubre. La Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Resident.
10: Ideal per si algú té mono de The Pit, perquè tot i no tenir els seus padrins ni el ganxo temporal, és un drama mèdic amb molts paral·lelismes amb la sèrie multipremiada d'HBO. En aquest cas, el protagonista és un metge resident amb l'ego pels núvols, però en el fons amb un bon cor i molt talent a l'hora de fer els diagnòstics, que xoca frontalment amb el cap de cirurgia de l'hospital, que veu la sanitat com un negoci abans que com un servei humanitari. Amb espai també per l'humor negre i les trames amoroses, The Resident té un total de 6 temporades disponibles a Netflix.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
11: Ahir al matí en Carlos Herrera ens va explicar gràficament per quin motiu Pedro Sánchez es resisteix a admetre la implicació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
12: Porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que són fibres del músculo oblicuo menor descendentes.
11: També vam sentir un aficionat argentí desesperat perquè el seu equip de futbol no aixeca cap.
13: Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético de Tucumán. Ahora vienen y hacen este papelón. Pagamos la costa, pagamos el abono.
11: I també ens vam distreure comptant les vegades que Adama Traoré, jugador del Deportivo de La Coruña, repetia la paraula básicamente.
14: El proyecto ha hecho que básicamente yo básicamente pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente antes de venir aquí, que también me aconsejó básicamente, me dijo.
11: A quarts d'on...

0: 11, bàsicament, sentirem què diuen els altres avui.
1: També, bàsicament.
2: Gràcies, Jovany.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb un horari nou.
5: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Catalunya nit.
4: Un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Amb horari nou.
4: De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: moment.
1: De què?
0: No, doncs aquí mirant-vos així...
2: No, perquè hi ha cançons que no sé mai quan he d'entrar, i aquesta em costa.
0: Estava aquí mirant aquí...
1: No, perquè sempre comentem amb la mirada, comentem les cançons, home.
0: No sigueu excloents.
1: Sembla que estigui gelós.
0: Ho estic.
2: Si tu encara no havies nascut quan van treure aquesta cançó.
1: Exacte.
0: Mira, ara t'explicaré una cosa dels joves.
1: Va, alerta.
0: Que els joves no haguem viscut coses no vol dir que no les coneguem.
1: Però aquesta no la coneixes, o no? Aquesta no la coneixes.
0: Un es pot informar...
2: Però no tens memòria sentimental d'aquesta cançó.
1: Ara!
0: No, jo no he viscut el feixisme, però sé què és el feixisme.
1: Home, no, m'ho facis aquí, Ricard!
0: Vull dir, estudies, aprens i saps el que ha passat.
1: Nosaltres tenim una playlist que ja ens entenem que són les nostres cançonetes. Aquesta no és, en plan...
2: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Californication.
1: Exactament.
2: No, si a mi m'agradava, a més a més.
1: No t'agradava? És que no fa gens per tu. Red Hot Chili Peppers, tal dia com avui, un 9 de setembre, però de l'any 1850, Califòrnia va ser admesa com l'estat número 31 dels Estats Units. Aquesta admissió va formar part del compromís del 1850. Va ser un conjunt de lleis que es van fer als Estats Units per tal de resoldre algunes tensions que van sorgir amb la colonització de Califòrnia, impulsada, això sí, per la febre de l'or.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ja ha començat a descarregar la pluja que ens havien anunciat i que ha portat a suspendre les classes, recordem, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que des d'ara mateix i fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: I entrem ara ja en la franja del dia en què la pluja pot ser especialment intensa. Com està la situació, Eloi?
1: Doncs mira, aquest matí, la primera part de la tarda és quan les pluges poden ser més fortes, més violentes. Ara mateix, les tempestes més fortes les tenim al Garraf, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Aquí ja tenim alguns registres, no oficials, però que superen els 40 litres per metre quadrat. Puntualment arriben als 60-70 litres. En pròximes hores, aquestes tempestes, que ja tenen una certa organització, podrien escombrar qualsevol punt del litoral i prelitoral de Barcelona, podrien arribar al sud de la Costa Brava, però paral·lelament també se'n formen a la Catalunya Central, al Pirineu i Prepirineu Oriental, aquí n'aniran apareixent, compta també al nord del Camp de Tarragona, perquè podíem tenir tempestes fortes, i a més d'això, també tenim ventades als dos extrems de Catalunya, està entre el vent del nord, el vent de Mestral, a l'Empordà i al sud del país, i s'espera una baixada de la temperatura que farà que en alguns llocs avui no passin dels 20 graus. Per tant, canvi rotund.
0: Sí, canvi de temps. Seguirem pendents a Eloi del temps. Qualsevol cosa ho informarem aquí a la ràdio pública. Fins ara.
1: Fins ara, deixeu.
0: Fem també un cop d'ull al trànsit. Com està tenint afectacions això a les carreteres? Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix ens despertem amb retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. També hi ha cua a la C16 a Terrassa i la B23 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona a causa d'accidents. I davant la previsió de pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim desplaçaments en aquestes comarques que dèiem, el Baix i el Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
0: És aquí on s'ha concentrat també les recomanacions, com ens deia fa pocs minuts al matí de Catalunya Ràdio el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
3: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, també molta precaució per les possibles inundacions que es puguin produir durant el dia d'avui. Saludem a aquesta hora l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet. Gerard, bon dia, alcalde.
4: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com tenim el panorama ara mateix a Vilanova i la Geltrú?
4: Doncs mira, ara fins a 6:45 hem tingut un episodi de tempesta amb aigua, ara mateix a Vilanova no està plovent, i la tempesta que veiem és que ara la tenim a la costa, davant de la ciutat, i veiem que s'està desplaçant, per tant ara a la ciutat no tenim aigua, però sí que tenim aquest avís de temps violent i a l'espera doncs, el que pugui passar les properes hores i si la tempesta doncs, torna a tocar doncs, a terra.
0: Han pres alguna mesura extraordinària?
4: I nosaltres dilluns ja vam veient les previsions, ja vam activar doncs, a Vilanova, doncs, està dividida per la via del tren, tot el que estan passos tota via doncs, els tenim preparats per si s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir, doncs, la companyia d'aigües està revisant doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament i doncs, estem tots en alerta. Ara d'aquí una estona, doncs, el comitè d'emergències de l'Ajuntament doncs, ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant, doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
0: Doncs, alcalde, estarem pendents del que passi. També Vilanova i la Geltrú és un dels punts també importants on pot caure molta pluja, per tant, precaució també de cara als veïns. No sé si vol afegir també alguna recomanació més de cara als veïns que ens estiguin escoltant.
4: Sobretot ara no plou, però sí que és veritat que tenim aquesta tempesta molt doncs, davant de la costa, per tant, hi ha algun, doncs, ha de sortir doncs, moltíssima prudència i, per tant, doncs, demanem això de reduir al màxim la mobilitat, sobretot aquestes primeres hores del matí.
0: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, bon dia.
0: És important també dir que en aquest escenari Protecció Civil té activat el pla per inundacions en fase d'alerta. Frederic Pincet, bon dia.
5: Bon dia. I l'Ajuntament de Barcelona també en fase d'alerta té activat el pla per insuficiència drenant a la ciutat, allò que els carrers s'omplen d'aigua perquè les clavegueres no poden assumir tot el volum de pluja. Recordem que les comarques més afectades, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i el Penedès, les classes, l'activitat sanitària no urgent i tot el que es faci a l'aire lliure queda suspès aquest avui. avui, vaja. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació, també és important, que no es desplaci.
0: Ho han demanat universitats com, per exemple, la Pompeu Fabra.
5: Sí, la Pompeu no tancarà els seus campus de Barcelona, sí que ha sol·licitat i ha demanat, com deies, estudiants i professorat que vinguin de les comarques afectades, que evitin qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès tota l'activitat prevista per avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no poden arribar-hi.
5: Sí, en un comunicat, el sindicat ha reclamat a totes les empreses que apliquin l'Estatut dels Treballadors, que reconeix el permís a no anar a treballar en situacions de força major amb dret a remuneració.
6: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
5: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: També estarem pendents, evidentment, de la mobilitat. Tothom no se li escapa aquell últim descarrilament que va haver-hi de trens a Catalunya, provocat també per les pluges. Avui és un dia en què informarem minut a minut del que passi també a les carreteres, però també als trens de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7:06. I a banda del temporal, repassem el que cal saber també d'aquest dimecres 9 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb aquest acord de país.
2: Govern i socis i oposició estan d'acord que la crisi a l'ensenyament mereix un debat i un gran pacte de país que abordi des de la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics.
9: Ara falta veure com i en què s'acaba concretant. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir després de l'inici de curs també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach de els comuns.
10: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots.
11: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
12: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
13: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
14: També s'hi apunten els sindicats, Yolanda Segura i també en aquest programa.
15: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
0: La lectura.
16: Els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història de les proves PISA, reculada en matemàtiques, ciència i lectura, on es calcula que els alumnes han perdut un curs sencer.
2: En aquest punt, els experts assenyalen que l'ús de les pantalles fa que els joves tinguin menys capacitat d'atenció a l'hora de llegir i entendre tot el que no siguin textos curts.
9: Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, la consellera Niubó ja apunta alguns canvis.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
18: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
17: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
17: Padró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Poc seguiment.
14: Segons el Departament d'Educació, la vaga del primer dia de curs la van seguir ahir un 12% dels mestres i professors, mentre que el sindicat majoritari Ustecu li va fins al 30%.
0: En polèmica.
16: Arrenca avui el curs al País Valencià. Una llei aprovada per PP i Vox habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
20: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
2: Han quedat arraconats els del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
0: En parlarem a partir de 9:45 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre el català. Aitana, el defensa.
9: Ho va fer en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
21: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Cara a cara.
14: En temps d'àgora, a partir de les 9 seguirem la sessió de control avui al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
8: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
1: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire, l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici. Des de Madrid, Dani Sainz Veja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es disculpa.
16: El govern espanyol, després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o què en pensen de Pedro Sánchez.
22: El Ministeri de l'Interior s'ha disculpat davant d'aquells que s'hagin ofès, Fernando de Marlaska, però justificava així la mesura.
23: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: I nova polèmica sobre la llei de nets que obriria la porta a la nacionalitat espanyola als nascuts a l'estranger, però són familiars d'exiliats. El Suprem fa cas a Vox i per ara no podran votar.
9: És una de les conseqüències de l'aplicació de la llei de memòria democràtica. Sí que podran votar els que ja hagin pogut acreditar que són fills o nits de persones que van haver de marxar d'Espanya per raons polítiques o ideològiques.
14: La dreta ja fa mesos que denuncia que el govern espanyol procura així inflar el cens electoral. El que està fent el Suprem ara és suspendre cautelarment l'aplicació d'aquesta llei fins que resolgui el fons del recurs. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
24: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: Es podran restringir.
16: La Comissió Europea presenta avui una nova llei per fer front a la crisi d'habitatge a les zones més tensionades. Els governs podran posar límits en cas de demostrar-se els efectes negatius d'algunes pràctiques i fixarà uns criteris comuns.
22: L'Ajuntament de Barcelona entén que aquest pas de Brussel·les va en la línia de les polítiques que s'apliquen o s'han anunciat a la capital catalana. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
25: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
26: El Barça s'estrena a la Champions a 3:15 davant el Feyenoord, Lamine Yamal.
27: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. Si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
26: El Madrid pateix, però acaba guanyant l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid. Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha, si jugadores del Barça opten al premi. Mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió A.
0: D'aquí un minut serà un quart de vuit. Anem al quiosc.
28: Us saludem a aquesta hora des del quiosc del costat de la ràdio, aquí refugiats amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom.
28: Tenies ganes ja que canvies el temps o què?
29: Oh, tenia ganes, no. Lo següent, de veritat, ja estic fins aquí de l'estiu, estic fins aquí dels calors. Estic ja molt content que canvi aquest temps.
28: Doncs fantàstic, a veure com evoluciona el dia. Avui, mentre estan aquí els diaris tots centrats en l'informe PISA, tots titulen amb adjectius molt negatius com emergència, catàstrofe o daltabaix. Un exemple el trobem al País, que ras i curt escriu: l'educació toca fons. Les crítiques pels resultats de l'informe PISA contrasten, però, amb les fotografies que veiem a les portades de molts diaris, en què veiem nens i nenes eufòrics tornant a l'escola. A La Vanguardia, la portada no és de nens, sinó d'una de les parelles del cinema més estimades, amb Penélope Cruz i Javier Bardem, ahir en la presentació de la seva nova pel·lícula a Venècia, i escriuen: glamour espanyol a la mostra. L'ABC va per una altra banda i segueix amb la crisi de Ceuta, explica que la Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez, i en portada una fotografia molt freda d'un gendarme custodiant una porta que el Marroc ha soldat nova a la frontera amb Ceuta.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
6: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
5: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
6: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
11: Passa un minut, un quart d'avui del matí. Us informa Manel Sastre i Pepa Saïd per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 25 graus al Vendrell, 22 a Montblanc, 23 a la Sénia i 19 a Falset, molt pendents del temps, sobretot pels forts aiguats que hi ha previstos a la zona del Penedès, on ara mateix hi ha alerta vermella meteorològica. Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu d'aquest sector. Tortosa, Jordi Barranca.
12: L'emergència climàtica i l'envelliment dels arbres estan afectant les produccions. Per això demanen replantar amb noves varietats. Jaume Gardenyes, responsable del sector vegetal d'Unió de Pagesos.
13: Varietats que han quedat molt antiquades puguin renovar-se amb varietats molt més bones, que no acabem perdent els quilos que estem perdent els últims anys, per problemes que no són problemes que siguin una mala gestió nostra, que acaben sortint varietats més resistents a la calor, a l'estrès hídric, a les diferents plagues malalties.
12: La meitat de plantacions de cítrics estan aquí a les Terres de l'Ebre. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: L'Ajuntament de Tarragona ha rescindit el contracte amb l'operadora del servei de patinets elèctrics compartits pels incompliments reiterats i significatius del contracte. El consistori diu que l'operadora no ha implementat mesures correctores per millorar el servei. També assenyala una afectació directa a la seguretat viària i un impacte negatiu sobre la convivència ciutadana. Els actuals estacionaments per als patinets es reconvertiran per aparcar-hi bicicletes o motocicletes. Parlant de patinets, els Mossos han denunciat un conductor d'un patinet a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per triplicar la taxa d'alcohol. Li han retirat el vehicle i li han imposat una sanció de 1.000 euros perquè el van enxampar conduint per la N420A. La preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, obrirà la nova temporada d'Arts Escèniques de Tarragona el 26 de setembre. El programa d'enguany inclou un concert del pianista Albert Marquès a la presó de Mas d'Enric. Ricard Boigues.
15: El programa presenta una setantena de propostes com Impossible amb Lluís Omar o Per Magel, que comptarà amb un col·loqui amb l'autora Eva Baltasar. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, diu que volen potenciar experiències com aquesta.
30: Que tothom pugui aprofitar l'experiència de les propostes artístiques que portem a la nostra ciutadania molt més enllà d'una experiència d'exhibició.
15: El 16 d'octubre hi haurà un espectacle pels interns de Mas d'Enric, Freedom First, amb el pianista català Albert Marquès i el poeta Kate Lamar, empresonat des de fa 30 anys en règim d'aïllament al corredor de la mort d'Ohio als Estats Units.
11: I amb això, amb Albert Cots, el control de so, hem arribat gairebé a un quart i 5 minuts d'avui. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
32: 14, 27, 34, 36 i 47. I els sols, el 3 i el 4.
31: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
33: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7:20 i avui és dimecres 9 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
10: Els sons del matí.
34: Restringir la mobilitat
1: excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
2: Les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada.
8: Hem d'aplicar el seny sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
14: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
16: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posi les piles.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Nets.
17: Són els descendents de segon grau en línia recta. El govern espanyol obre un procediment perquè descendents d'exiliats obtinguin la nacionalitat que comporta la possibilitat de votar. La coneguda com a llei de nets ha quedat suspesa cautelarment a petició de Vox, que no sabem si sospita de les intencions del govern del PSOE a l'hora d'obrir-los la porta del seu país d'origen o en general dels descendents dels espanyols que van haver d'emigrar per la guerra civil o el franquisme.
0: Cooperació internacional.
17: Conjunt d'accions coordinades entre diferents sectors globals, com governs i ONGs, per promoure el desenvolupament sostenible, reduir les desigualtats i fomentar la pau. Sovint és blanc de les crítiques de l'extrema dreta que caricaturitza qui s'hi dedica. Parlen de xiringuitos i les accions que fan titllat-les d'estrambòtiques. Avui l'Ara explica que l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic, justament fins al maig, era regidora de cooperació i que va dedicar milers d'euros a promoure la migració de gènere.
0: Advertència.
17: És un avís o consell que es dona a algú perquè faci o no faci alguna cosa, sovint amb una amenaça d'imposar una pena o sanció si es desobeeix. El diari Haaretz assegura que Benjamin Netanyahu havia estat avisat de l'atac de Hamas del 7 d'octubre del 23 un mes abans i que no va traslladar els serveis d'intel·ligència. Hi va morir 1.200 israelians i a la campanya militar dels hebreus posterior més de 70.000 palestins.
0: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García.
18: Sí. Són els patrullers iranians que asseguren haver destruït els Estats Units. Les dues forces han intercanviat nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
0: 12%.
18: És el percentatge de seguiment que va tenir la vaga de docents ahir, primer dia de curs, segons el Departament d'Educació. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC calcula que van fer vaga un 30% dels professionals.
0: 80.
18: És la data en què ha mort l'exconseller d'Agricultura, Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una taula rectangular presidida pel rei Felip VI, vestit de militar. A banda i banda, set persones més, entre elles la ministra de Defensa.
19: És la reunió que dilluns va tenir el rei amb la cúpula de l'exèrcit i la ministra Robles a la Zarzuela per abordar la crisi a Ceuta. És una imatge que veiem als diaris i que ha distribuït la mateixa casa del rei. La cita no apareixia dilluns a l'agenda pública.
0: A la segona hi veig en aquest cas un monoplaça, o és un cotxe de Fórmula 1 de l'escuderia Red Bull circulant per uns rails de metro. De fet, les rodes que porta no són les habituals, sinó que són rodes per circular per les vies.
19: Sí, és el monoplaça de l'austríac Patrick Fieschacher, pilotant ahir el seu monoplaça pel metro de Madrid. Forma part dels actes de promoció de l'estrena de la Fórmula 1 al circuit de Mattring. Va ser el primer cop que un cotxe d'aquestes característiques circulava per les vies del transport públic. La imatge és impactant, la trobem a les pàgines centrals de l'Ara.
0: I a la tercera imatge hi veig el marc d'una porta de color blanc, amb dos porticons oberts de color blau. Està situat enmig d'un camp del terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Ricard Buigas, què fa aquí?
15: Doncs mireu, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent els veïns des de fa uns dies. Ara mateix tot és un misteri. Aquesta porta de la foto està ubicada en un camí de l'espai natural de les Madrigueres, però n'hi ha d'altres ubicades en altres punts del municipi, al nucli antic i també en camps com aquest. Dada important, els porticons porten el segell de l'Ajuntament del Vendrell. Ara el consistori no ha obert boca de moment. Al principi van pensar que es podria tractar d'una instal·lació artística, però veient que és una idea impulsada pel consistori, tot apunta que es podria tractar d'una campanya municipal.
10: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps volem aprofitar per recordar els consells de com hem d'actuar en cas d'inundacions. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar el soterrani ni el garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa, avui no hauríem de creuar rieres ni passos inundables, ni a peu ni en cotxe. I si estem en cotxe, hem de tenir en compte que si l'aigua supera la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. De fet, en cas que ens arrossegués l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la
2: finestreta. De fet, les portes ens costaria molt obrir-les i per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sí, com sigui, el més important un dia com avui és seguir els avisos i els llocs on hi ha vist vermell no fer desplaçament i els llocs on hi ha vist taronja minimitzar-los en la mesura del possible.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: I dimarts l'Enigmàrius feia la lletra hebrea que navega. I la resposta era iot. La iot, escrita amb D final, és la desena lletra dels alfabets hebreu i arameu. I un iot, amb T final, és una embarcació d'esbarjo. Avui dimecres, un Enigmàrius una mica pornogràfic. Mineral ferri que treu en les figures del déu Príap, de nou lletres. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap, nou lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia diu que el llançament s'ha fet des de l'espai, en concret des d'una alçada de 30.607 metres. Per fer-nos una idea, és una altura 3 vegades superior a la que agafa normalment un avió comercial. També diu la notícia que el mòbil triat va ser un iPhone 17 Pro i que el van llançar sense paracaigudes. Això sí, el mòbil duia una funda protectora, que va ser el primer que va impactar contra el terra. Durant la caiguda, el mòbil va haver de suportar temperatures sota zero i diversos canvis de pressió. El més curiós, diu la notícia, és que un cop va caure el mòbil de l'espai, els organitzadors d'aquest experiment no localitzaven on havia caigut i van haver de passar-se fins a 5 hores buscant-lo. Finalment el van trobar i van descobrir que el mòbil no s'havia trencat.
0: Però això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: La producció cinematogràfica catalana viu un moment de gran dinamisme. Segons l'últim informe de l'Observatori de la Producció Audiovisual, el sector ha assolit una nova xifra rècord i consolida el creixement del teixit de productores catalanes. En aquest context d'expansió del sector audiovisual, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació especialitzada i orientada a les necessitats reals del mercat professional.
21: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
6: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca és una notícia real. L'experiment l'han fet al Centre Espacial de Suècia. És una iniciativa d'una empresa de fundes protectores que les fa basant-se en sistemes similars als airbags de cotxe o als sistemes d'amortiguació d'aire de les bambes. La caiguda d'aquest iPhone, a més, ha obtingut el rècord Guinness.
0: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui el bon dia li dedicaré a la gent que fa vacances al setembre. En veu moltíssima enveja. Podeu viatjar, però més barat, visitar llocs amb la meitat de turistes, anar sense tanta pressa, no fer cues als museus o nadar a la mar veient peixets i no caps i coses de la gent. A més, en aquest mes, el clima se suposa que millora i ja no patiu la calor asfixiant dels mesos forts de l'estiu. Tots són privilegis, eh? Si comenceu vacances ara, no crec que estigueu escoltant aquest àudio tan pronte. Així que ànim a tots els matinadors i matinadores catalans.

0: Són 8:15. És dimecres, 9 de setembre. Ens despertem amb 23 graus a Terrassa, 20 a Anglès i 25 a l'Aldea. El dia en què estem molt pendents del temps i entrevistarem també a partir de les 9 el catedràtic emèrit d'Ecologia de l'UB, Narcís Prat. I què hem de saber el dia d'avui, Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que les pluges més fortes cauen ara sobre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. De matinada, on ha caigut més aigua, ha estat el Garraf, amb uns 20 litres. També hem tingut nuclis de tempesta al Pirineu.
1: Des de les 7 del matí fins a 5 de la tarda, tota aquesta zona i el Penedès es recomana restringir la mobilitat. S'han suspès les classes a escoles, instituts i universitats i només es manté l'activitat sanitària urgent.
2: A partir de les 9, sessió de control al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: A Brussel·les, la Comissió Europea presenta avui la seva proposta per limitar els pisos turístics o la compra de segones residències.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio avancem que un de cada quatre carregadors públics de vehicles elèctrics a Catalunya no funcionen i n'hi ha 15.500 punts de recàrrega que hi ha instal·lats i 3.500 estan fora de servei.
1: I aquest estiu no només hem tingut rècord de calor, també l'aigua del mar està més calenta que mai, 2,3 graus per sobre el que seria habitual. La temperatura mitjana ha estat 26,1 graus, però a Barcelona o l'Ebre alguns dies d'agost es van superar els 30.
3: Els esports, el Barça debuta a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. I la Federació Espanyola de Futbol diu que la iniciativa d'oferir a les jugadores l'accés a la congelació d'òvuls i fecundacions in vitro és un pla pioner a nivell mundial.
0: Avui estarem pendents de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya del que passi al país de les tempestes. Per tant, dia també de ràdio. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb especial atenció al que pugui passar, per exemple, a la zona del Garraf. Ara mateix la tempesta estaria sobre el mar, però començaria a desplaçar-se.
4: Sí. De fet, hi ha un nucli sobre el mar, però també hi ha altres nuclis que es van reactivant, per exemple, a Baix Llobregat i que arriben ja al Barcelonès. El nucli més potent el tenim sobre el Vallès Occidental i es desplaça cap al Vallès Oriental. Hi ha hagut alguns registres ja de 40 litres per metre quadrat, puntualment 60-70, són estacions no oficials, però que testimonien el que està passant en aquests moments. Compte avui al nord del Camp de Tarragona, la Catalunya Central, perquè també s'estan desenvolupant tempestes, al Pirineu i a les comarques de Girona, on no faci vent. Hem de tenir en compte també que el gruix del front encara no ha arribat. Per tant, quan el moment que arribi a mig matí, segurament tornarà a reactivar moltes d'aquestes tempestes i tornarà a descarregar amb força.
0: Poeta també a aquesta hora amb limitacions de velocitat, per exemple, a l'R2 Sud, a causa de les pluges. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, sí, a causa dels aiguats, els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud, i hi ha menys trens també, només 2 per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Caldes. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4, perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura.
0: I a les carreteres, les habituals, retencions a les rondes i també a l'entrada de Barcelona, Maria?
5: Sí, pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. També hi ha cua a la C58 d'entrada de Barcelona i a la C16 a Terrassa, en direcció a Barcelona, per un accident. I davant la previsió d'aquestes pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència, evitar al màxim els desplaçaments a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.
0: Ho rematem amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
6: Centrades, Ricard, sobretot en l'informe PISA i en paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Això en un dia de fotos de canalla tornant a l'escola i professors manifestant-se. També en portada avui, Ricard, Brussel·les s'obre a limitar pisos turístics i segones residències. I Penélope Cruz i Javier Bardem, els veiem a la portada de La Vanguardia, exhibint glamour espanyol, diuen a la mostra de Venècia.
0: Avui a l'Àgora comentarem tot plegat. Al matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomarés. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, unanimitat dels editorials, també dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
7: Per exemple, el periòdico que reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu. L'Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional i demana que l'educació deixi de ser una arma política, mentre que La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol. El Mundo destaca que és un fracàs educatiu i polític i demana al govern espanyol que corregeixi una política educativa que diu, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes. Mentrestant, el periodista Miquel Noguer escriu al País que Ustec ahir va fer molt de soroll i poca vaga. De fet, titlla la convocatòria de l'aturada de fracàs i diu que potser és hora de canviar el lideratge d'aquest sindicat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
11: Home, d'enhorabona.
12: Moltes gràcies.
11: Avi Bassas, l'avi Antoni.
12: Bueno, no cal insistir.
10: I les iaies.
13: La iaia costurera.
14: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
10: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
11: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
15: Serà un lío.
11: Com? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
16: Sex.
15: Francesc.
16: Sexca.
17: ¿Cómo?
11: Francesc.
18: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
19: O cada uno me llama como quiere.
10: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
20: Adiós.
21: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
22: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un altre robatori a un museu francès.
23: Ara al Museu Renoir, dos lladres van aprofitar el canvi de torn dels guàrdies per irrompre en aquest museu dedicat al mestre impressionista i es van endur quatre obres d'art, dues de les quals les van deixar enrere quan fugien. L'alcalde de Caen-sur-Mer, a tocar de Nice, on hi ha el museu, va xifrar les obres en 10 milions de dòlars. Ho llegim a diversos digitals.
0: Ha dit prou.
1: Tarragona, que tanca el servei de lloguer de patinets elèctrics. L'Ajuntament admet que no ha funcionat. Argumenta que la decisió es basa en criteris tècnics i que ara, que havien de decidir si renovar o no el contracte, opten per no fer-ho. Llegim al diari Més que hi ha hagut incompliments que afecten la seguretat viària, la convivència i l'espai públic.
0: I què es farà esperar?
23: L'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari i no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten per no tornar a posar data al concert inaugural fins que estigui operatiu per no haver de tornar-lo a ajornar. Ho recull el Regió 7.
0: I fins on hem arribat?
1: Fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre. Ho llegim al diari Oponés, que afegeix que els experts en clima adverteixen que la gamificació dels efectes del canvi climàtic suposa una deshumanització del que suposa i allunya també la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, aquestes apostes han crescut un 500% en un any.
0: En recta final, per saber quin és el millor esmorzar de Forquilla.
23: Dos restaurants barcelonins es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreueng i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona de la Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els de Lleida, Girona i Tarragona a la final del 27 de setembre. L'Andreueng ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
0: I si sou més de pizza...
1: Doncs heu de saber que els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana, més de la meitat, però de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5%, amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdico a partir de dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
24: Segueix el terratrèmol a Israel després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de la massacre del 7 d'octubre. Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors. El Haaretz també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït. El diari diu que el primer ministre estava despert, com va passar la matança, tot i que ell prefereixi que la gent parli només dels fracassos que passaven mentre ell dormia. A banda d'això, dues novetats sobre intel·ligència artificial. Al New York Times llegim que OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre l'anomenat problema del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, el Financial Times es fa ressò que Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar, per exemple, al correu electrònic i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
13: I atenció, perquè la premsa econòmica apunta que podria haver-hi una pujada del preu de l'electricitat i l'Economista explica que la Unió Europea busca millorar la resistència energètica davant l'augment d'amenaces físiques i cibernètiques. La reforma requerirà unes inversions que els operadors europeus traslladaran a les factures dels consumidors. Encara sobre subministraments, Cinco Días escriu que la indústria petroliera espera un hivern negre a Europa pels elevats preus dels combustibles. Els alts directius del sector refinador alerten que l'elevada demanda suma a la destrucció de l'oferta i mantindrà la tensió de preus en el dièsel i els carburants de l'aviació. I l'ON Economia es fixa en el buscador de pisos assequibles que ha llançat el govern espanyol, que es diu Casa 47, destaca que no tothom hi té accés, que depèn de la renda i que cal apuntar-s'hi per optar-hi. De moment no s'hi troben pisos a Barcelona ni a la seva àrea metropolitana. La major part dels 93 que hi ha a Catalunya es concentren a les comarques de Tarragona i a Osona.
0: Són les 7:41. I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prats.
3: Aquest debut del Barça a la Champions, enmig d'una eufòria descontrolada, els culers ja pensen allò d'aquest any sí.

0: d'Esport remarca les declaracions de Lamine. La Champions és la meva motivació més gran. Ningú com ell, referent-se al Barça, apunta al diari, que explica que els blaugranes obtenen un rècord de nominacions a la pilota d'or, 16. Pel Mundo Deportivo comença el gran somni, la gran hora d'aquest Barça en ratxa, mentre el Madrid acaben demanant l'hora davant l'Inter. Triomf i xiulets per l'equip al Bernabéu, Madrid que deixa molts dubtes. Un Inter carregada al partit, explica La Vanguardia. Pel periòdico, aquesta Champions és la tercera temptativa de Flick. Ha de ser la bona. Xavi Hernández del diari Ara es fixa en Rodri, que comentava a la banqueta que els jugadors del València eren molt dolents, mentre que a València aplaudeixen la seva sinceritat, a Madrid el fustiguen pel que consideren un menyspreu. Diu Xavi Hernández que seguiran buscant Rodri per fer-li pagar el que realment importa, que triés jugar al Barça i rebutgés el Madrid. El País diu que aquest Madrid és un supervivent, aguanta la victòria contra l'Inter i escapa de si mateix. El Marca incideix que és només Courtois qui convalida el pla del Madrid en un Bernabéu que marxa realment preocupat, i Ràdio Marca apunta que Messi, amb un grup inversor argentí, té un preacord per ser el nou propietari de l'Aldenc de la segona divisió A.
1: Anda a baixar, Bobo, anda a baixar.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'exalcalde d'un poble d'Almeria, retratat com Satanàs en un santuari.
4: Sí, el protagonista és Francisco Torrecillas, exalcalde d'Albox, Almeria. Mentre passejava pel seu poble va descobrir un fresc al santuari de El Saliente, on s'hi veia Satanàs amb la seva cara, mentre era trepitjada per l'arcàngel Sant Gabriel. L'exalcalde ha confessat que la situació no és agradable, però que quan has estat a la vida pública de vegades passen aquestes coses. Ho hem vist a 20 minuts.
2: La Barcelona Atenció d'Aina Clotet diu: l'olor de pipí de la ciutat em posa molt trista.
5: En una entrevista a BTV, l'actriu ha explicat què és el que més i el que menys li agrada de la ciutat. De les que menys és la quantitat de turistes que hi ha a barris on va viure ella, com el Born, i sobretot l'olor de pipí de Barcelona. Ha dit que és horrorós, que la posa tan trista i no pot entendre com la gent pot fer això.
2: I Sandra Bullock explica una cosa que feia anys que callava. Hi ha naus alienígenes volant pel cel. Les he vist.
4: Sí, ho ha explicat en un podcast que es diu Not Gonna Lie i que recull el Huffington Post. L'actriu diu que els fets van passar mentre rodava a Sant Martín, al Carib. Una nit va sortir a fer unes birres amb uns companys de rodatge i mentre estaven estirats a la sorra mirant al cel van veure aparèixer cinc llums que després es veu que es van ajuntar, van sortir disparades a tota metja, totes coses. Bullock també pensa que són aquí els alienígenes mirant-nos i rient de nosaltres, però que són invisibles.
5: Es veu que sí.
2: I què fan ja avui, Canalies?
5: El presentador de televisió Jesús Vázquez en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, 51. L'actor Hugh Grant en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa. Avui bufarà 68 espelmes.
2: Va, doncs des d'aquí una abraçada molt gran al Ramon Besa. I el santoral?
5: Doncs avui és Sant Gorgoni.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 9 de setembre de 1996. Atenció, perquè el president d'Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, vol fer un referèndum una mica singular a la seva comunitat. Pujol i Aznar, Convergència i PP, han arribat a un acord per cedir el 30% de l'IRPF a Catalunya. I el que vol Ibarra és que el nou acord de finançament no s'aprovi si els extremenys no hi voten a favor en referèndum. Ara fa 30 anys, La Vanguardia denunciava el malson dels conductors a Barcelona amb aquest titular: la plaga de los limpia. Els limpia, una figura ja desapareguda, eren nois que quan t'aturaves al semàfor et netejaven el vidre de davant del cotxe tant si volies com si no. Les escenes de nervis eren freqüents i si no pagaves marxaves amb el vidre ben enllafernat. Acabo amb la gran gira musical de l'estiu de 1996, El gusto es nuestro, amb Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel i Miguel Ríos. En tres nits seguides els van veure 50.000 persones a la plaça de Toros Monumental.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 14 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern ha suspès classes al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, al Penedès i al Baix Penedès. Demanen restringir la mobilitat per la previsió d'aiguats.
14: Ja ha descarregat amb força el Garraf. De fet, Protecció Civil alerta que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Núria Parrón, consellera d'Interior.
15: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares a la sessió de control del Congrés.
16: Serà a les 9, poques hores abans que el govern espanyol faci públic els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Casa del Rei ha fet públic que el rei va reunir-se dilluns amb la ministra de Defensa i amb alguns militars per analitzar la situació.
2: I el Suprem suspèn cautelarment la llei de nets a petició de Vox.
14: És el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
2: També Salvador Illa demana comparèixer al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
16: Serà el 23 de setembre, arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors al primer dia de curs.
2: També es diuen que us expliquem que la Unió Europea fa el primer pas per limitar els lloguers turístics i segones residències a zones tensionades.
14: Presenta la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. Brussel·les, però, també posa límits a les administracions perquè no puguin fer i desfer sense control.
2: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
16: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas de Jordà Cartes. A la ficció s'estrenarà la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i hi haurà una altra temporada de Cites Barcelona.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
18: Bon dia.
2: Anem a Lleida, també. Estela Bussons, bon dia.
19: Molt bon dia.
2: I a Tarragona saludem Manel Sastre, bon dia.
20: Hola, bon dia.
2: Avui, la crònica de les comarques de Barcelona passa per Manresa i també Sabadell, Marc.
17: Sí, a les darreres hores s'han fet dues atencions més relacionades amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Doncs bé, ahir els agents van detenir també Manresa, dos menors més a 16 anys, tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola. I a Sabadell han denunciat una agressió policial d'un jove dilluns a la matinada durant la festa major. Un vídeo mostra com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo. Denuncien que va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria.
2: I parlant de seguretat, a les comarques de Girona, el municipi de Roses instal·larà prop de 40 càmeres de videovigilància més, que són el doble de les actuals. Fèlix.
21: Sí, fins ara hi havia 15 càmeres i en posaran 38 més. L'Ajuntament diu que així poden detectar incidències davant de l'augment de població a l'estiu, que cada cop és més llarg. Roses té uns 20.000 habitants al cens, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones. Això al nord de la Costa Brava. Si ens anem al sud, a Tossa de Mar, per fi ha arribat una inversió que fa temps que esperaven. El govern espanyol destinarà mig milió d'euros a restaurar la muralla. Aquest estiu, recordem-ho, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a fer uns treballs d'urgència i també tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar.
2: I a Lleida ha mort Josep Grau, una de les figures polítiques més rellevants dels últims anys en aquestes comarques, Estela.
19: Sí, referent de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser 12 anys alcalde de Mollerussa, també president de la Diputació de Lleida i conseller d'Agricultura de l'últim govern de Jordi Pujol. Va passar també pel Congrés i el Parlament. El 2010 va deixar la política per dedicar-se al sector privat i ahir al vespre va morir amb 80 anys. D'altra banda, les comarques de Lleida quedaran al marge del gruix del temporal que afectarà la resta del país, però sí que hauríem de notar que avui el termòmetre queda molt més frenat després d'uns quants dies encara fregant els 40 graus. Per tant, una refrescada molt esperada.
2: I acabem també a les Terres de l'Ebre perquè Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar també el potencial productiu. Manel.
22: Sí, és un efecte directe de l'emergència climàtica i l'envelliment dels arbres que
18: que estan afectant les produccions, per això demanen replantar amb noves varietats. La meitat de plantacions de cítrics de Catalunya són a les Terres de l'Ebre. Avui també és notícia que l'Ajuntament de Tarragona ha rescindit el contracte amb l'operadora del servei de patinets elèctrics compartits pels incompliments reiterats del contracte. I de la nova temporada d'Arts Escèniques de Tarragona destaquem la preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, el 26 de setembre, que estrenarà la programació.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia. Gràcies.
16: Adéu, bon dia. Adéu.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, si heu de sortir de casa, sapigueu doncs, quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix els aiguats més forts s'han desplaçat sobre el mar, però no hem de baixar la guàrdia, Eloi.
22: Exacte, perquè les condicions encara és d'un aire molt inestable, les condicions són favorables que formin noves tempestes una altra vegada en qualsevol moment i a qualsevol punt del litoral, prelitoral de la Catalunya central, aquelles convergències de vent, aquells xocs de vent que són l'espurna de l'inici de moviments verticals que encenen les tempestes, els continuem veient durant tot el matí en aquestes zones que comentàvem, per tant se'n poden generar de noves, i el front pròpiament que ens ha de creuar durant aquest matí encara no ens ha arribat, així que compte, les pròximes hores, en aquests sectors que dèiem, també el Pirineu Oriental, comarques de Girona, hi haurà ventades també, que bufen a la Costa Brava, a l'extrem sud del país. Aquí, per exemple, al sud de Catalunya, encara es podria arribar

0: trànsit i la mobilitat, complicacions també doncs, als trens i també a l'aeroport per aquestes pluges. Maria Fernández Noguera.
1: Doncs sí, les pluges estan afectant ja l'aeroport de Barcelona. Els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar, segons ens indica AENA, i els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que espaien l'operativa. Pel que fa al transport públic, els trens van més a poc a l'R2 Sud i amb menys trens també, només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4 perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura. I pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral, i també cues a aquesta hora a la B23 al Nus del Papiol en direcció a Barcelona.
2: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlotte, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
5: Que treguin el parquet que està bufat i que ens requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
4: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Qualsevol queixa o denúncia al 636 36 06 09. I com cada dia a aquesta hora, 4 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, repassem el preu de les coses. Avui, segon dia de curs, analitzem els preus dels menjadors escolars. Lara García.
6: El menjador és un dels serveis escolars que costen més diners a les famílies. Es pot enfilar fins als 100 euros al mes. Els pares de l'escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat, lamenten en declaracions d'aquest programa que cada any sigui més car. Sentim la Lorena.
7: El preu dia de menjar, menjador fixa, és 7,50 i l'esporàdic són 8 euros al dia. És un preu que va pujant cada any, no sabem el motiu, no tenim explicació.
6: En una escola pública de Girona hi trobem preus més econòmics, això sí. També han pujat una mica els preus d'acord amb l'increment anual de l'IPC. Ens ho explica l'Helena.
8: El meu fill va a l'escola pública Joan Bruguera de Girona i som dels que es quedem a dinar cada dia. Aquest any ens costa 6,62. Si ens quedéssim de forma puntual voldria 7,34. Vam entrar fa dos anys i ha augmentat uns 30 cèntims.
6: Si ens fixem en els centres concertats, els preus són més elevats. Per exemple, en una escola concertada de Sarrià-Sant Gervasi, el preu mensual del menjador escolar per als alumnes fixos s'enfila fins als 190 euros. Per alumnes no habituals, el menú és de 12 euros al dia. Aquestes tarifes també inclouen fruita per berenar.
9: Són 190 euros mensuals al menjador, que més o menys doncs serien uns 10 euros al dia.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, també ens fixem on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costa climatitzar les aules? Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia. Ha començat l'escola amb temperatures molt elevades i l'Ajuntament de Terrassa posarà ventiladors en diversos centres públics. La licitació s'acaba d'obrir i tindrà un cost aproximat de 75.000 euros per adquirir i instal·lar 234 ventiladors. Els que són de sostre i de mida gran costen 372 euros per unitat i els de mida mitjana 352. I els ventiladors de paret, 281 euros.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i

0: climatitzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
1: I què destaquem a la xarxa que s'ha fet viral avui, Elisenda Pineda? Bon dia.
2: Bon dia, doncs hem d'anar fins a Austràlia. Els protagonistes d'avui són una parella d'uns 65 anys que seran avis ben aviat. La seva filla els ha demanat que la felicitin en un vídeo que es projectarà a la Baby Shower. La Baby Shower és una festa prenaixement del plançó. Davant l'absurditat de la proposta, els futurs avis fan el que poden, tu. Intenten gravar un vídeo com Déu mana, però passa això, atenció.
3: Hi, Ola. Hope you're having a wonderful time. Won't be long now till you're old. You're old. Baby. Oh, sorry, love. We're not used to making videos. I know everything will be fine.
2: Són dos minuts i mig de jijis que has, Ricard? Sempre l'equip d'aquests avis desitjant que el seu sol pèlvic estigui dur com la fòrmica de la cuina i no hagin patit fuites.
1: Gràcies, Elisenda.
2: Adéu.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 9 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Penedès i altres comarques afectades. El govern demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat que no sigui essencial. Ara mateix en parlem abans altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer Rin. Les obres començaran a finals d'aquest any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. Llum verda al nou enllumenat del tram del Vendrell cap a la carretera C-51. L'Ajuntament instal·larà lluminàries solars després de la reclamació de xarxa vendrellenca, tot i que el pas inferior continuarà sense llum pels robatoris de cable de coure. Cunit intensifica els treballs de neteja, desbrossament i manteniment als espais públics. SATSE alerta que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. Reclama un pla de reforç que permeti garantir un accés equitatiu a aquests tractaments i reduir les llistes d'espera. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, tanca la 13a edició amb més de 8.200 assistents. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Avui parlarem amb trail road runners, però no de les trobades d'estiu com la setmana passada. Ara ens centrem en la vessant més competitiva del club. La temporada de curses de muntanya entra ja en la seva recta final i el conjunt calafellenc ho fa amb molt bons resultats, especialment en la Lliga Tarragona Trail, on a finals de juliol liderava la classificació per equips. Parlarem amb Lluís Tetes Palau, secretari de la Junta de Trail Road Runners, d'aquests resultats.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Penedès i altres comarques afectades, com el Garraf. El govern demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat que no sigui essencial. Per tant, el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, avui dimecres, per risc de pluja intensa, a diferents comarques, entre elles el Baix Penedès, en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. L'executiu també ha demanat que des de les 7 del matí fins aproximadament les 5 de la tarda les empreses optin pel teletreball en tots els àmbits que sigui possible. Les restriccions que s'han comunicat a través d'un SLR la tarda d'aquest dimarts també afecten els centres de dia per persones grans i amb discapacitat. Tenint en compte les prediccions, Protecció Civil ha enviat doncs un segon missatge SLR, notificant de la possible aparició de pluges torrencials a algunes comarques, entre elles el Baix Penedès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, conjuntament amb representants del Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, han explicat en una compareixença les principals actuacions previstes. El moment de més risc es preveu entre les 8 del matí i les 2 del migdia. Durant aquesta franja, l'episodi es concentrarà sobretot al Camp de Tarragona, litoral i prelitoral central. El grau de perill arribarà de 5 sobre 6 en aquestes comarques. Les tempestes poden tenir, doncs, mobilitat i diferents nuclis, passar successivament per un mateix punt, un fet que podria incrementar les acumulacions. Localment es poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Els xàfecs també poden anar acompanyats de pedra, ratxes fortes de vent o esclafits. A partir d'aquesta tarda, el front s'ha de desplaçar cap al mar. Núria Parlon és la consellera, diu que la previsió meteorològica ha obligat a prendre aquestes mesures. Escoltem-la.
3: Doncs ens trobem ara en una situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir a la població d'acord amb la predicció meteorològica que tenim del servei del Meteocat, que ens dona doncs, aquest grau de perill, 5 sobre 6, amb possibilitats de pluges torrencials locals i, per tant, una afectació important pel que fa a la necessitat de protegir les persones per l'impacte que aquestes pluges doncs, poden tenir.
0: La consellera explica que la resolució aprovada restringeix la mobilitat i suspèn classes i activitat esportiva i sanitària no urgent.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, és a dir, els professionals que en formen part dels serveis essencials, Mossos, Bombers, SEM, centres hospitalaris, personal que treballa al servei dels serveis de salut, doncs és personal essencial, però a excepció d'aquests serveis, doncs reduir la mobilitat, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de cada suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat o centres que tenen persones que tenen situacions de salut mental. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
0: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana precaució durant la mobilitat.
4: Demana a tothom doncs, aquesta precaució en la mobilitat, ja no només en aquesta zona, sinó que, com veieu, el mapa és ampli, el que ens comentava ara el Santi, que poden haver-hi pluges en altres punts del territori, també no amb tanta probabilitat, però també es poden donar, i per tant, doncs, aquesta vigilància de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera, tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle, ni és el moment de pujar la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
0: D'altra banda, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que seran aiguats locals.
5: Perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades. No esperem pas que l'extensió de les zones amb més quantitat d'aigua sigui molt gran. No estem davant d'una llevantada ni davant d'una dana, sinó d'una pertorbació doncs que farà que les condicions que es trobi en un mar mediterrani doncs especialment càlid aquest any, juntament amb índexs d'inestabilitat elevats i altres factors més tècnics, doncs que donguin aquestes tempestes.
0: Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions en la mobilitat i evitar desplaçaments per les zones on plogui amb intensitat. El servei d'emergència recorden que en cas de pluges intenses s'ha d'evitar travessar rius, rieres, barrancs i zones inundables i també aparcar els vehicles en zones susceptibles d'inundar-se. També és important evitar acostar-se a rius i rieres i no baixar soterranis, garatges o zones baixes si hi entra aigua. En cas d'estar conduint durant l'episodi de pluges, es recomana reduir la velocitat i circular preferentment per vies principals. Si entrés aigua al vehicle, n'hem de sortir immediatament si ho podem fer amb seguretat i dirigir-nos a un punt elevat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Es tracta d'un nou pas per a vianants i ciclistes per sota de les vies del ferrocarril que uneix el carrer Rin amb el carrer Baixador. Aquesta comunicació permetrà donar major permeabilitat a la via del ferrocarril i recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible per als dos costats, un fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. El projecte tenia un pressupost de més de 2 milions d'euros, però l'adjudicació de l'empresa guanyadora Artifax ha fet una oferta per 1.700.000. Es tracta del pas que té major cost econòmic del que manquen per fer al municipi. A més, uneix els eixos més importants comercialment de segur, com són l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin. Per això se li ha donat una prioritat, apunten des de l'Ajuntament de Calafell. L'any 2003, un grup de veïns havien entrat signatures demanant aquest pas soterrani. Des de llavors, l'Ajuntament de Calafell va encarregar el projecte. El va exposar al públic, va tramitar l'aprovació del projecte per part de DIF, va dotar l'obra de pressupost municipal i ara s'ha fet la licitació. La previsió de l'inici de les obres és el mes de novembre o desembre d'enguany, ja que manca tramitar l'autorització de DIF per començar les obres. Després d'aquest pas, l'Ajuntament de Calafell encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, Assegur, Josep Carner, Amesmel i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament ja està preparant la licitació de la nova passarel·la a la Ciutadella Ibèrica, que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda. La permeabilització de la via del ferrocarril serà una de les prioritats, doncs, de l'Ajuntament per formar part de la millora de la mobilitat i facilitar els recorreguts a peu o bé amb bicicleta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Un apunt, parlem de canvi temporal de parades a motiu de les obres de millora de les voreres a l'avinguda Lluís Companys. Les línies R2B i R3B modificaran temporalment dues de les seves parades. Serà, per tant, doncs, fins a finals del mes de desembre. Les parades habituals, Lluís Companys, Estació de Rodalies, Lluís Companys, Garona, es traslladen a Passeig Marítim, Sena, Passeig Marítim, Loira.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: La Federació Xarxa Vendrellenca ha anunciat que l'Ajuntament del Vendrell instal·larà noves lluminàries solars al tram de carretera que connecta el municipi amb la carretera C-51, després de la reclamació presentada per la manca d'enllumenat en aquesta zona. L'entitat havia registrat el passat 18 de juliol una petició formal per reclamar una solució davant la falta de funcionament de l'enllumenat públic tant en aquest tram de carretera com en el seu pas inferior, una situació que, segons denunciaven, generava inseguretat entre les persones que hi circulen. Ara, el consistori vendrellenc ha confirmat per escrit que preveu instal·lar llums solars al tram de carretera amb l'objectiu de recuperar i millorar la il·luminació. La Xarxa Vendrellenca celebra que la seva insistència hagi donat resultat, tot i que assegura que farà un seguiment de l'actuació. El pas inferior, però, continuarà sense enllumenat. Segons ha informat l'Ajuntament del Vendrell, les seves característiques no permeten aplicar-hi una solució solar i els robatoris recurrents de cable de coure dificulten mantenir una instal·lació convencional. La Federació considera que aquesta situació deixa sense resoldre una part important del problema i reclama que s'estudiï una solució definitiva per il·luminar el pas inferior, inclosa la possibilitat d'instal·lar una nova línia de coure amb mesures de protecció que evitin nous robatoris. La Xarxa Vendrellenca assegura que mantindrà el seguiment d'aquest expedient.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit continua desplegant el Pla de Manteniment Municipal amb actuacions simultànies de desbrossament i neteja amb aigua a pressió en diversos sectors. L'Ajuntament de Cunit també manté actius els treballs de manteniment urbà per tal de garantir uns espais públics més nets, cuidats i segurs. En el marc d'aquesta campanya, els equips de serveis estan acabant de manera intensiva en diferents punts estratègics de Cunit, on s'hi està actuant. D'altra banda, continuen les tasques centrades en el tall de males herbes i el desbrossament de la vegetació. Actualment actuen en una zona de la Diagonal, així com la sectorització de Can Moles a Sol Cunit, on es fa una repassada a fons dels carrers per millorar la visibilitat, la seguretat i l'estètica de la via pública. Aquestes actuacions s'aniran estenent progressivament a altres barris i zones de Cunit per tal de respondre a les necessitats de manteniment de l'entorn urbà. Paral·lelament a tasques de desbrossament, s'estan duent a terme actuacions de neteja amb aigua a pressió per retirar la brutícia acumulada en zones de gran trànsit de vianants. Recentment, els treballs s'han centrat al passeig marítim de Cunit. Des de l'Ajuntament es recorda que aquestes accions formen part d'un pla continuat per oferir a Cunit que sigui agradable, digne i cuidat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: SATSE Catalunya ha avisat que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. La dada es desprèn d'un sondeig que el sindicat ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia. L'estudi també ha constatat que més del 80% dels pacients ha admès que la demora a l'atenció fisioterapèutica ha perjudicat la seva salut i que gairebé 9 de cada 10 ha apuntat que la sanitat pública no disposa de prous professionals per cobrir les necessitats de la població. Per tot plegat, SATSE ha exigit un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu, reduir les demores assistencials i situar aquesta disciplina al lloc que li correspon. El sondeig ha mostrat que el 75% de les persones participants han necessitat atenció fisioterapèutica durant els darrers 5 anys i que les esperes han estat de diversos mesos i fins i tot superiors a un any en alguns casos. Més del 80% dels enquestats ha indicat que la demora va afectar de manera important a la seva salut, provocant més dolor, una recuperació més lenta, pèrdua de mobilitat i dificultats tant laborals com en activitats quotidianes. Tot i això, la valoració de la fisioteràpia és molt elevada, ja que més del 85% dels participants li ha atorgat una puntuació de 8 sobre 10. La ciutadania envia un missatge molt clar. La fisioteràpia és un servei essencial i no pot continuar sent inaccessible per manca de recursos. Per tot plegat, SATSE ha demanat augmentar les plantilles, reforçar la presència de fisioterapeutes a l'atenció primària, reduir les llistes d'espera i incrementar els recursos destinats a aquest àmbit assistencial.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El FIT Noves Dramatúrgies, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, ha tancat la seva 13a edició amb més de 8.200 assistents, una xifra rècord respecte a l'edició anterior. La programació d'enguany ha comptat amb una companyia internacional amb una àmplia presència de propostes d'arreu de l'estat espanyol i també de Catalunya. El director del festival, Joan Negrier, ha destacat que el festival creu fermament en produccions catalanes. Pel que fa a la programació d'enguany, ha destacat noms com el de Glòria Rivera amb l'obra inaugural Bomba Va, o estrenes a Catalunya de Colapso, Ser joven antes de los límites del crecimiento, i també Limani, una coproducció basada en ser basca i burgalesca, d'Araca i Calicanto.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Tarragona arrencarà la temporada d'arts escèniques d'ardor i hivern el pròxim 26 de setembre i s'allargarà fins al febrer amb una setantena d'espectacles. La majoria de propostes es faran al Teatre Tarragona i també es programaran actes als teatres dels centres cívics, carrers i altres indrets, com l'antiga presó. La temporada combina diversos gèneres, com el teatre clàssic, les noves dramatúrgies, el circ, la música, l'òpera i la dansa. L'Orquestra de Músiques Arrel de Catalunya serà l'encarregada d'iniciar la temporada amb la producció Pau, inspirada en el llegat de Pau Casals. Del 5 al 12 d'octubre celebrarà el festival Sona Flamenc i després Refugi Sonor. Els dos títols d'òpera d'aquesta tardor seran L'Elisir de Moré i Cavalleria Rusticana, a càrrec de dues de la Fundació Òpera Catalunya. Entre els caps de cartell teatrals es troben Impossible, de la CIA, i hi ha molts altres. En dansa destaca la Quijada, Paloma Muñoz, una producció pròpia del Mercat de les Flors, i Cartografies del Moviment Invisible, un nou projecte que neix amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb Dorillo.
2: Avui parlarem amb Trail Road Runners, però no de les trobades d'estiu, sinó que ara ens centrarem en la vessant més competitiva del club. La temporada de curses de muntanya entra ja en la seva recta final i el conjunt calafellenc ho fa amb molt bons resultats, especialment a la Lliga Tarragona Trail, on a finals de juliol liderava la classificació per equips. Amb fins a 35 corredors i corredores sumant punts i diversos esportistes destacant també a nivell individual, avui volem saber com ha evolucionat aquesta classificació durant les últimes setmanes. També voldrem saber com està la situació a les Trail Series Costa Daurada i quins reptes té encara el club abans d'acabar la temporada. Amb tot això ho parlarem amb el Lluís Tetes Palau, secretari de la Junta de Trail Road Runners.
6: Nosaltres com a club participem en dues lligues de curses de muntanya. Una és la Lliga Tarragona Trail, que està integrada per 19 curses al llarg de l'any, des de gener o febrer fins al desembre, i l'altra és la Trail Series Costa Daurada, que és una de més curta, de 7 curses només, però que tenen lloc en espais naturals magnífics, que és sobretot la Serra de Prades, Serra de Montsant, i una mica més enllà alguna. En totes dues curses, com a club, estem molt ben situats. De fet, en la Lliga Tarragona Trail estem primers, a bastanta distància del primer, del segon, perdó, i del tercer. A més, individualment, doncs, també estem en molt bones posicions, sobretot en categories. I en l'altra cursa les actualitzacions de les classificacions són molt més lentes. No sabem en quina posició ocupem d'equips, perquè encara no estan publicades, però de fet s'han fet només 3 curses encara de les 7 que hi ha, però estic segur que estem a la part de dalt, perquè el que podem destacar és que som l'equip que portem sempre més corredors en totes les curses, això està comprovat. Més de 30 corredors del nostre club han participat en totes les curses que hem fet fins ara. Per tant, estic segur que en les dues curses com a equips estarem dalt de tot, i a nivell individual segur que ens en portem algun premi.
2: Això et volia comentar, perquè una de les dades que més destacava era que fins a 35 corredores i corredors del club havien aconseguit sumar punts a la Lliga de Tarragona Trail. Això demostra la bona salut del club, oi?
6: Jo crec que sí, totalment. Som ara 88 socis. Tots 88 no competim o no correm a nivell de competició. Alguns estan apuntats, doncs, per fer les nostres activitats de caminades, alguns corren, doncs, de manera més suau, però que com gairebé el 30-40% del club competeixi amb voluntat, doncs, de posar-se a la línia de sortida, doncs, molt, molt ben valorat. Ja et dic que som del club que tenim més participació, clarament, vull dir, la nostra samarreta vermella és la que es veu més, sens dubte, a totes les curses.
2: Individualment també hi ha hagut resultats molt destacats amb corredores i corredors situats entre les primeres posicions d'algunes categories. Hi ha algun resultat o algun corredor que us faci alguna especialment il·lusió poder destacar d'aquests resultats?
6: Bé, fins que no s'acabi la temporada podrem dir, no, el resultat, la classificació final. De moment sí que, vaja, sobretot hem de destacar la vessant femenina del nostre club, que està arrasant en algunes curses, fins i tot en l'última vam fer 5 podis, em sembla, si no recordo malament, persones que van posar el pòdium, i totes eren dones, noies, del nostre club. Els nois, doncs, ens sembla que ens hem d'esforçar una miqueta més, però també tenim corredors de molta qualitat que estan lluitant a dalt, tot i que no pugin pòdims, perquè pujar al pòdium en realitat és molt difícil, només són 3 persones les que poden pujar de tots els 100, 200 o 300 corredors, però tenim gent, corredors que corren molt. De totes maneres, els resultats finals també és el de menys, perquè nosaltres ens ho passem pipa, tot el fet d'anar a córrer i participar i a vegades ja es formen grupets, fins i tot que la cursa és com un, no diré que sigui un entrenament social, però que s'ajuden entre ells i que van aquests petits grupets que arriben a meta, doncs, contents i satisfets d'haver fet l'esforç junts.
2: Parlàvem de les dues curses que esteu, de les dues competicions ara en les que esteu, però em volia fixar en la Trail Series Costa Daurada. En aquest cas, a finals de juliol, la classificació encara era molt provisional i és el que teniu apuntat allà al web. S'ha fet alguna cursa més? Com està ara mateix la situació i quins objectius us marqueu en aquest circuit?
6: Mira, aquesta, la Trail Series Costa Daurada, són 7 curses de diverses modalitats, de 10 i de 20. Tenim corredors que corren a les dues modalitats. S'han fet 3 curses, com deia, Bràfim, Prades i a Duesaigües, una nocturna, i ens en queden quatre. La pròxima és a l'Albiol, en plena Serra de Prades. I allà ja tenim corredors apuntats, però no puc dir més del que ja et dic que per equips la classificació no està publicada encara. Només s'ha computat dues de les curses, de les tres que ja s'han fet. Van molt lents amb l'actualització, la veritat és que la veritat és aquesta, i esperem que vagi molt bé. Són unes curses molt boniques, precioses, molt limitades també en el nombre de participants, perquè passen la majoria per parcs naturals, i que també hi ha versió caminada, per tant, si algú ens escolta, si en volgués servir alguna, sigui corrent o caminant, doncs són molt recomanables.
2: Queden encara curses importants abans d'acabar la temporada. Què us queda per endavant i quina ambició afronteu en aquest tram final?
6: Bé, ens queda reblar tot el que hem aconseguit fins ara. Estem a la meitat de les dues lligues. A banda d'aquestes, dels resultats de les lligues, tots els corredors cada dia que també es participen en moltes altres curses, tant de muntanya com de ruta. Hi ha corredors apuntats a mitges maratons, a maratons, no només per Catalunya, sinó fora de Catalunya, per la resta de l'estat, fins i tot a l'estranger. I es tracta d'això, d'ampliar horitzons, perquè no ens hem de quedar només amb les curses a casa. Vull dir, si tenim possibilitats, també està bé de conèixer nous ambients, noves curses, noves maneres d'organitzar les curses, i això és el bonic. Fins i tot hi ha companys que fan turisme de córrer, no? Perquè si t'apuntes en una marató, doncs a Logroño, podem per cas, però allà t'hi quedes el 3 o 4 dies, i és maco també combinar turisme, córrer, i també convidar la família perquè també pugui participar, sigui fent turisme o corrent.
2: Per acabar, si algú ens està escoltant i té ganes de començar a córrer, però pensa que el trail és només per a gent molt preparada, què li podries dir?
6: Bé, tant córrer tant per trail com per ruta, un s'ha de preparar una mica, no pot córrer a la babalà, doncs posar-se, vaig a fer 10 quilòmetres, així perquè sí, s'ha de preparar. Però sempre s'ha de començar, si algú ha de començar, cal, crec jo, de la meva humil opinió, jo no sóc entrenador ni res, però cal començar de forma, doncs, moderada, alternant, diuen que la manera bona és també és alternar córrer i caminar, un minutet de córrer, un minutet de caminar, i així anar fent. I pel que fa a la muntanya, que necessita un esforç físic una mica més exigent, doncs, s'ha de fer amb precaució, perquè els camins no són fàcils. El millor s'ha de començar, doncs, amb circuits, doncs, més corredors, més planers, sense massa pedra, i a poc, doncs atrevir-se a pujar, doncs, aquell turonet, per aquell senderol, i fer-ho, però això sí, fer-ho amb molta precaució, i primer, doncs, ho farà caminant, potser després ho farà un caminant una mica més ràpid, potser hi haurà un dia que farà caminant corrent, i es tracta, i s'avança d'aquesta manera, anar provant i anar sortint. I si ho fa amb companyia, millor. Per tant, si algú vol començar, que s'apunti al club, que trobarà companyia.
2: El club està amb les portes ben obertes, oi? Per a qualsevol persona que pugui venir.
6: I tant que sí.
2: Ara toca afrontar aquest tram final de la temporada amb moltes curses encara per davant. Veurem si el Trail Roadrunners aconsegueix mantenir aquesta bona posició i tancar l'any amb més èxits. Ha quedat clar, doncs, que les portes són ben obertes a tothom.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Calafell Ràdio. Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
3: Hola, bon dia. Pràcticament estan acabant de descarregar aquestes tempestes esperades aquesta nit i matinada. Han passat força de pressa i de moment les quantitats recollides se situen entre els 20 i els 30 litres a la nostra comarca. Hem d'esperar que el temps doncs vagi millorant. Encara ara, a primera hora, el cel estarà tapat. Fins i tot pot caure alguna goteta a curt termini, però amb tendència a desaparèixer i a obrir-se clarianes amb algunes ullades de sol fins a mig matí, migdia. Llavors poden créixer algunes nuvolades i la tarda serà variable i canviant. No descartem alguna pluja dispersa, puntual, al migdia i després que es podria tornar a repetir de manera també molt puntual al vespre o entrada a la nit. Coses en conjunt poc significatives i el que la major part del que havia de caure pràcticament ja ho ha fet. Amb unes temperatures que aquesta nit han estat altes, fins ara no han baixat fins als 22 graus just després de la tempesta. La màxima avui estarà entre 24 i 25 i la mínima al final del dia al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Avui ja desapareix la sensació de calor i xafogor tan intensa que hem tingut aquests dies, amb vents febles i variables, una mica de mestral al matí, garbí a la tarda i la mar una mica moguda entre marejol i maró. Per demà, en canvi, esperem un temps radiant, esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures fresques de nit que estaran al voltant dels 17 o 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima recuperarà una miqueta i arribarà fins als 26, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb una mica de mestral o terrals fins a mig matí, i marinades, sobretot de garbí, al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
2: Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Ha arribat el moment de repassar les portades dels diaris. Avui és dimecres 9 de setembre. La Vanguardia parla de la crisi educativa. Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA. S'atribueix al retrocés, que és mundial, a la falta de lectura dels alumnes, la influència del mòbil i l'absència d'esforç. El periòdico diu que Catalunya millora per l'exclusió irregular de l'alumnat amb dificultats. Espanya s'enfonsa en l'informe PISA, amb el pitjor resultat de la seva història. El Punt Avui, en portada, diu inici de curs sacsejat. La vaga de mestres i uns resultats de l'informe PISA enterbolits per l'escàndol marquen una tornada a les aules anòmala a Catalunya. El rotatiu ara dedica tota la seva portada a les proves PISA i diu emergència educativa. Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Catalunya no despunta malgrat haver-se excedit excloent alumnes.

I també el 20 minutos diu que els estudiants espanyols s'enfonsen en matemàtiques i comprensió lectora. Anem ara amb les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo titula A Parella. Avui, Champions entre el Barça i el Feyerwood. A 6:45 de la tarda, un Barça en ratxa comença avui el seu assalt més ambiciós a la Champions. El diari Esport també parla de la Champions. Rècord de nominacions a la pilota d'or. Ningú com el Barça. Tant en el futbol masculí com en el femení. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris el dia d'avui. Fins les 9 del matí us expliquem tot el que passa, repassem l'actualitat en diferents àmbits. Comencem per el polític. El Ministeri d'Interior demana disculpes als periodistes ofesos pel llistat que els classifica per ideologia. El departament que dirigeix, Grande Marlaska, diu que el document es va elaborar amb finalitat consultiva i sense cap propòsit d'establir censura. Turull reclama al govern espanyol la clau de la Caixa per aprovar el nou model de finançament. Sobre la vaga educativa, el secretari general de Junts acusa el govern d'haver descuidat aquest conflicte calent durant l'estiu i haver fet vacances. El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar 40 documents sobre l'entrada massiva a Ceuta. Sánchez ho va anunciar al Congrés, on va insistir que no hi havia proves que hagués estat dissenyada o executada per les autoritats marroquines. Suspès cautelarment el dret de vot als beneficiaris de la llei de nets per un recurs de Vox al Suprem. La decisió de l'alt tribunal limita el dret de vot de les persones que van obtenir la nacionalitat espanyola per ser fills i nets exiliats durant la Guerra Civil. Seguim repassant l'actualitat política des de Calafell Ràdio. Illa apel·la a l'obertura de Catalunya davant dels que sentencen a projectar un país tancat, replegat i aïllat. El cap del govern entrega la medalla d'or de la Generalitat a Ferran Adrià i a Caterina Viscari. Illa fa una crida a la prudència davant la previsió de pluges intenses avui dimecres. El president de la Generalitat demana als ciutadans i ciutadanes de les 5 comarques afectades que segueixin totes les indicacions. Esquerra Republicana de Catalunya acusa el govern d'imposar el castellà als informes de salut i l'insta a rectificar.

estem repassant l'actualitat política. El govern dona suport total a Niubó, tot i admetre mancances en el sistema educatiu. Paneque defensa un debat a fons i global amb la comunitat educativa, famílies i representants sindicals. El Partit Popular de Catalunya retreu a Illa que no hagi trobat temps durant les vacances per donar explicacions sobre l'error de PISA.

L'Audiència Nacional admet Ceuta com a acusació particular en la causa per l'entrada massiva d'immigrants. La magistrada Maria Tardón diu que la ciutat i els seus habitants han estat víctimes directes i immediates. Brussel·les enviarà un equip de tècnics a Ceuta aquesta setmana per avaluar la situació arran de la crisi migratòria. Vives demana a Brussel·les que s'impliqui en el retorn dels migrants irregulars a Ceuta i protegeixi la frontera. Assegura que el Marroc utilitza la pressió migratòria per posar al límit la integritat territorial d'Europa. Puigdemont defensa la necessitat de la independència davant la catàstrofe educativa d'Espanya a PISA. El líder de Junts creu que és la prova d'irresponsabilitat dels qui resignen Catalunya a la dependència espanyola. Vox assenyala el govern espanyol pels mals resultats de PISA. Albiach acusa el govern d'haver deixat podrir el conflicte educatiu i reclama un pacte de país. Aquests són els titulars polítics de les últimes hores. Anem ara a la plana social del dia.

Què explica la debacle a PISA? Lectura precipitada, pantalles, l'aturada de la pandèmia i la falta de recursos. Malgrat els mals números, els experts coincideixen en la possibilitat de revertir la situació amb prioritat política, un sobreesforç pressupostari i emmirallant-se amb altres models europeus. Portes obertes per la Diada. Què pots visitar de franc a Catalunya l'11 de setembre? El Palau de la Generalitat, el Parlament i una llarga llista de museus i espais públics s'obren al públic amb motiu de la Diada. Suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental. El govern també ha demanat que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball, ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat que no sigui essencial.

Plataforma per la Llengua denuncia que el pacte nacional no està funcionant. De fet, l'entitat reclama a la Generalitat que actuï amb urgència en àmbits com l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics.

Seguim repassant l'actualitat social de les últimes hores. La temperatura de l'aigua del mar a l'estiu bat rècords i s'enfila 2,3 graus per sobre de la mitjana. Els 26,1 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, almenys des del 1982. El Tribunal de Justícia de Catalunya suspèn actuacions avui dimecres a 14 partits judicials davant del risc de pluges torrencials. Els serveis de guàrdia sí que es consideren urgents i inajornables i es mantenen.

La Universitat Pompeu Fabra demana estudiants i professorat de les comarques afectades pel risc de pluja que no es desplacin. Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga, amb el 86,8% dels centres comunicats. La UGT exigeix protegir els treballadors davant del risc d'aquestes fortes pluges i inundacions d'avui dimecres. El sindicat recorda que l'Estatut dels Treballadors reconeix el dret a absentar-se de la feina per força major.

Una associació de la Guàrdia Civil vol aturar la cessió d'espais del Port de Tarragona a la policia marítima dels Mossos d'Esquadra. Alerten que aquesta cessió suposa el primer pas per desmantellar el cos dels ports. I seguim informant de tot el que passa. La síndica de Greuges demana als docents que les seves mobilitzacions no afectin les colònies o sortides dels alumnes. L'escola Charlie Rival de Cubelles ha iniciat el curs amb increment de grups per absorbir una matrícula viva disparada. Més d'una vintena d'infants arriben nouvinguts durant l'estiu, gairebé els mateixos que durant tot el curs passat. El Servei Nacional de Salut del Regne Unit incorpora la vacuna d'Hipra contra la Covid-19 a la seva campanya de tardor. Equitat.org diu que PISA 2025 confirma un problema de deteriorament dels aprenentatges. Diu que la solució no es pot reduir a més hores de llengua i demana apostar per garantir la lectura profunda.

Del tren al cotxe, els robatoris de coure es traslladen als punts de càrrega de vehicles elèctrics. El fenomen que amenaça de frenar la transició cap al cotxe elèctric té un gran impacte econòmic, perquè el robatori reporta uns 50 euros, mentre que reparar el carregador pot superar els 3.000. Brussel·les vol restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències. La nova norma europea no serà obligatòria per als estats, però sí que crearà un marc jurídic més clar per a les administracions. Els empresaris hauran de justificar l'ampliació dels contractes de prova per evitar abusos. El Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres obliga a incloure més informació sobre les condicions laborals en els contractes i a notificar qualsevol canvi per escrit. El govern engega la maquinària per als pressupostos del 2027 amb l'aprovació del sostre de despesa. El nou sostre de despesa és de 43.191 milions d'euros, un 5% superior a la dels comptes d'aquest 2026.

Els editors preveuen un altre any de rècord al mercat editorial espanyol, amb Catalunya com a territori líder. La ficció continua sent el motor principal, segons s'ha destacat a la primera jornada del Fòrum Edita. Catalunya lidera els projectes d'emmagatzematge de bateries i ja suma 2.400 megawatts de potència tramitats. Cent empreses i 70 experts aborden el futur de les bateries i l'emmagatzematge energètic. Les companyies presenten nous materials i productes. La Generalitat destinarà 44 milions a reforçar el control sanitari dels escorxadors. La nova licitació preveu 185 auxiliars oficials, un 6% més, per donar suport als veterinaris.

Estem repassant l'actualitat econòmica. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació. Els sindicats demanen a les administracions un front comú per defensar el teixit industrial. Moment de la plana internacional.

roben dos quadres del Museu Renoir valorat en 9 milions d'euros. Nou robatori d'art en un museu francès, quan no fa ni un any de l'assalt al Louvre. Corea del Nord es reconnecta progressivament amb el seu món, Rússia i la Xina. El règim estreny lligams amb el vell bloc comunista. Rússia i la Xina, al mateix temps que enforteix fronteres amb Corea del Sud, aliada dels Estats Units. Els Emirats Àrabs van advertir Netanyahu de l'atac de Hamas, segons un diari. Una investigació periodística assegura que el president dels Emirats Àrabs va advertir Netanyahu que Hamas planejava un atac contra Israel l'any 2023. Trump s'inventa una convenció a mida per evitar una patacada a les eleccions de novembre. Durant dos dies, més de 100 personalitats del Partit Republicà participen en una convenció a Dallas per mobilitzar l'electorat de cara a les legislatives.

Un miler de vols cancel·lats al Regne Unit per una avaria en el sistema de control aeri. L'empresa encarregada del control del país diu que l'avaria és deguda a un problema tècnic.

Seguim repassant la plana internacional dels últims minuts. Álvarez recorda que les fronteres del sud mereixen la mateixa atenció que la resta després de reunir-se amb Bruner. El ministre espanyol també s'ha trobat amb la comissària europea del Mediterrani. La Unió Europea permetrà a Ucraïna comprar components pels sistemes Patriot a tercers països amb el préstec de 90.000 milions d'euros. Von der Leyen i Rutte han anunciat conjuntament l'acord dels estats membres.

I ara sí, passem a la plana cultural. Aitana lloa el català al Sant Jordi. Diu, m'agradaria mantenir la llengua, és el més important que tenim. La cantant de Sant Climent de Llobregat ha volgut parlar tota l'estona en català en el quart i últim concert al Sant Jordi a Barcelona, a la gira Cuarto Azul World Tour. Laura Gos publica La distopia pertorbadora al preu de néixer. L'obra analitza una societat on no poden néixer infants sense que abans una altra persona, a ser

El Teatre Gaudí programa 10 espectacles amb dues produccions pròpies per la temporada 2026-2027. L'oferta combina comèdia, musicals, màgia i monòlegs i consolida l'aposta de la sala pel mig format. Joan Yago, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2026 del Ministeri de Cultura. El curtmetratge d'un estudiant de l'ESCA que és seleccionat per als Student Academy Award. L'escola aconsegueix per primera vegada el prestigiós reconeixement de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. La temporada alta ja ha venut el 50% de les entrades disponibles. El festival ha posat a la venda noves funcions i treballar per obrir-ne més els espectacles amb més demanda. Tarragona arrencarà la temporada d'arts escèniques el 26 de setembre amb una setantena d'espectacles. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes de teatre, música, òpera, circ i dansa. Cambrils acollirà dissabte un nou festival que busca impulsar el teixit cultural local. Al Cambrils Pop Fest 2026 hi actuaran Joan Masdeu, Gatos Locos, Eric López, entre d'altres. Repassem algun dels titulars esportius. Vinícius s'agrada en la divisió d'opinions del Bernabéu i el Madrid ho paga car. El davanter brasiler s'entreté més del permès enmig d'alguns xiulets del Bernabéu i el Madrid pateix la nova norma de les substitucions. La divisió d'opinions al Santiago Bernabéu amb Vinícius va ser més que clara contra l'Inter de Milà. El brasiler va ser substituït al minut 87 amb 2-1 al marcador per Álvaro Carreras en un canvi defensiu de José Mourinho. Per tant, dos regals de l'Inter fan feliç a Mourinho. 2-1, el Real Madrid sobreviu al domini italià. Virgili es llueix en una estrena trepidant de la Champions. No impedeix la desfeta del Burgess. El futbolista de Vilassar de Mar ha estat un dels protagonistes davant l'Aston Villa. Bartra es disfressa de golejador en un triomf històric del Betis, 2-3. El defensa català ha fet un doblet en la victòria dels andalusos contra l'Illa. Un combatiu Villarreal ha caigut per la mínima contra el Dortmund.

Lamine Yamal es troba zen davant dels nervis de Madrid. Diu, no suplicaré la pilota d'or. El crac, relaxat i somrient, es mostra orgullós de ser un dels nous capitans en la prèvia del Barça del partit de Champions, que tindrà lloc avui. Flick assegura que no s'obsessiona amb l'orelluda. Primer equip professional que vol comprar Leo Messi. L'Eldenc de segona divisió és el primer equip que adquiriria l'argentí després del Cornellà de tercera. Aquest ha estat el repàs a la premsa esportiva. Moment de l'efemèride musical. Avui compleix 64 anys el músic i compositor espanyol Àlex de la Nuez. El 1980, membre de Zombies, amb el que va gravar una famosa cançó que es diu Groenlandia. Us deixem amb aquest tema musical. Molt bon dia.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altero. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterigo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterigo, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Deep House, Latin House, Tecno, Trans i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

aquesta casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant. Una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.
2: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 9 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
2: Avui classes suspeses, avui dimecres, a causa d'aquesta previsió de pluges intenses a la comarca del Baix Penedès-Garraf i altres comarques. A banda, també altres serveis han resultat afectats a causa d'aquesta alerta meteorològica. Ara mateix en parlem. Abans, altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Calafell adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer Rin. Les obres començaran a finals d'aquest any i donaran major permeabilitat a la via del ferrocarril. Llum verda al nou enllumenat del tram del Vendrell cap a la carretera C-51. L'Ajuntament instal·larà lluminàries solars després de la reclamació de xarxa vendrellenca, tot i que el pas inferior continuarà sense llum pels robatoris de cable de coure. Cunit intensifica els treballs de neteja, desbrossament i manteniment als espais públics. SATSE alerta que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. Reclama un pla de reforç que permeti garantir un accés equitatiu a aquests tractaments i reduir les llistes d'espera. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, tanca la 13a edició amb més de 8.200 assistents. El titular esportiu amb David Burillo.
3: Avui parlarem amb Trail Road Runners, però no de les trobades d'estiu com la setmana passada. Ara ens centrem en la vessant més competitiva del club. La temporada de curses de muntanya entra ja en la seva recta final i el conjunt calafellenc ho fa amb molt bons resultats, especialment en la Lliga Tarragona Trail, on a finals de juliol liderava la classificació per equips. Parlarem amb Lluís Tetes Palau, secretari de la Junta de Trail Road Runners, d'aquests resultats.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Avui dimecres s'han originat retards a Rodalies, sobretot a la R2 Sud, la que passa per Calafell, i també a l'aeroport del Prat de Barcelona a causa dels ruixats al Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Recordem que el govern ha suspès per avui l'activitat educativa i esportiva, especialment a l'aire lliure. Ha recomanat el teletreball en algunes comarques, com les que hem explicat anteriorment, per la situació de perill que ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, les restriccions on s'han suspès avui les classes i l'activitat esportiva es manté almenys durant el dia d'avui, s'ha mantingut, per la possibilitat de les fortes pluges. Però, de fet, ara, a aquestes hores, ja ha passat aquesta previsió d'alerta. Segons el subdirector de Programes de Protecció Civil, en declaracions, diu que el perill de les tempestes fortes ja ha passat i no han de provocar ja cap dany. Encara pot haver algun plogim, però no afectarà de manera de l'alerta que estava activada. Per tant, doncs, no s'han registrat de moment incidències importants. Sí que s'han registrat, a causa de les tempestes, afectacions a la xarxa de Rodalies. Els trens de les línies regionals Sud i R2 Sud han circulat amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders, un fet que ha incrementat el temps de recorregut. També han estat afectades les línies R4 i R8 han circulat per via única entre Castellbisbal i Martorell com a conseqüència d'una incidència a la infraestructura. També s'ha vist afectada l'operativa a l'aeroport del Prat, on s'han produït alguns retards i algunes cancel·lacions a causa de la meteorologia adversa. De fet, Aena ha recomanat consultar la companyia aèria l'estat del vol en el qual has de viatjar. A més, recordem que avui s'han suspès les classes, l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, a causa d'aquesta previsió que hi havia de pluges intenses. També s'ha ajornat l'activitat sanitària no urgent i s'ha restringit la mobilitat, excepte per causes de força major i de serveis essencials. També s'ha demanat a les empreses que optessin pel teletreball per evitar els desplaçaments innecessari. Recordem que les restriccions es van comunicar la tarda d'aquest dimarts a través d'un S-Alert, on es va enviar els mòbils de les poblacions i comarques afectades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, conjuntament amb representants del Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, ha parlat, de les principals actuacions que s'han dut a terme al llarg del dia d'avui. Per tant, l'alerta ja ha passat, ja no estem en alerta per pluja, la tempesta marxa i per demà s'espera que hi hagi bon temps amb sol a gairebé arreu de Catalunya. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions en la mobilitat i evitar desplaçaments per les zones on plogui amb intensitat. El servei d'emergència recorden que en cas de pluges intenses s'ha d'evitar travessar rius, rieres, barrancs i zones inundables i també aparcar els vehicles en zones susceptibles d'inundar-se. També és important evitar acostar-se a rius i rieres i no baixar soterranis, garatges o zones baixes si hi entra aigua. En cas d'estar conduint durant l'episodi de pluges, es recomana reduir la velocitat i circular preferentment per vies principals. Si entrés aigua al vehicle, n'hem de sortir immediatament si ho podem fer amb seguretat i dirigir-nos a un punt elevat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Es tracta d'un nou pas per a vianants i ciclistes per sota de les vies del ferrocarril que uneix el carrer Rin amb el carrer Baixador. Aquesta comunicació permetrà donar major permeabilitat a la via del ferrocarril i recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible per als dos costats, un fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. El projecte tenia un pressupost de més de 2 milions d'euros, però l'adjudicació de l'empresa guanyadora Artifax ha fet una oferta per 1.700.000 euros. Es tracta del pas que té major cost econòmic del que manquen per fer al municipi. A més, uneix els eixos més importants comercialment de Segur, com són l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin. Per això se li ha donat una prioritat, apunten des de l'Ajuntament de Calafell. L'any 2003, un grup de veïns havien entrat signatures demanant aquest pas soterrani. Des de llavors, l'Ajuntament de Calafell va encarregar el projecte, el va exposar al públic, va tramitar l'aprovació del projecte per part de DIF, va dotar l'obra de pressupost municipal i ara s'ha fet la licitació. La previsió de l'inici de les obres és el mes de novembre o desembre d'enguany, ja que manca tramitar l'autorització de DIF per començar les obres. Després d'aquest pas, l'Ajuntament de Calafell encarregarà els projectes dels passos inferiors dels carrers Xúquer, a Segur, Josep Carné, amb Esmel i Carme, a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament ja està preparant la licitació de la nova passarel·la a la Ciutadella Ibèrica, que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda. La permeabilització de la via del ferrocarril serà una de les prioritats, de l'Ajuntament per formar part de la millora de la mobilitat i facilitar els recorreguts a peu o bé amb bicicleta.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Un apunt, parlem de canvi temporal de parades a motiu de les obres de millora de les voreres a l'Avinguda Lluís Companys. Les línies R2B i R3B modificaran temporalment dues de les seves parades. Serà, per tant, doncs, fins a finals del mes de desembre. Les parades habituals, Lluís Companys, Estació de Rodalies, Lluís Companys, Garona, es traslladen a Passeig Marítim Sena, Passeig Marítim Loira.
1: Les notícies del Baix Penedès.
2: La Federació Xarxa Vendrellenca ha anunciat que l'Ajuntament del Vendrell instal·larà noves lluminàries solars al tram de carretera que connecta el municipi amb la carretera C-51, després de la reclamació presentada per la manca d'enllumenat en aquesta zona. L'entitat havia registrat el passat 18 de juliol una petició formal per reclamar una solució davant la falta de funcionament de l'enllumenat públic tant en aquest tram de carretera com en el seu pas inferior, una situació que, segons denunciaven, generava inseguretat entre les persones que hi circulen. Ara, el consistori vendrellenc ha confirmat per escrit que preveu instal·lar llums solars al tram de carretera amb l'objectiu de recuperar i millorar la il·luminació. La Xarxa Vendrellenca celebra que la seva insistència hagi donat resultat, tot i que assegura que farà un seguiment de l'actuació. El pas inferior, però, continuarà sense enllumenat. Segons ha informat l'Ajuntament del Vendrell, les seves característiques no permeten aplicar-hi una solució solar i els robatoris recurrents de cable de coure dificulten mantenir una instal·lació convencional. La federació considera que aquesta situació deixa sense resoldre una part important del problema i reclama que s'estudiï una solució definitiva per il·luminar el pas inferior, inclosa la possibilitat d'instal·lar una nova línia de coure amb mesures de protecció que evitin nous robatoris. La Xarxa Vendrellenca assegura que mantindrà el seguiment d'aquest expedient.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
2: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit continua desplegant el Pla de Manteniment Municipal amb actuacions simultànies de desbrossament i neteja amb aigua a pressió en diversos sectors. L'Ajuntament de Cunit també manté actius els treballs de manteniment urbà per tal de garantir uns espais públics més nets, cuidats i segurs. En el marc d'aquesta campanya, els equips de serveis estan acabant de manera intensiva en diferents punts estratègics de Cunit, on s'hi està actuant. D'altra banda, continuen les tasques centrades en el tall de males herbes i el desbrossament de la vegetació. Actualment actuen en una zona de la Diagonal, així com la sectorització de Can Moles a Sol Cunit, on es fa una repassada a fons dels carrers per millorar la visibilitat, la seguretat i l'estètica de la via pública. Aquestes actuacions s'aniran estenent progressivament a altres barris i zones de Cunit per tal de respondre a les necessitats de manteniment de l'entorn urbà. Paral·lelament a tasques de desbrossament, s'estan duent a terme actuacions de neteja amb aigua a pressió per retirar la brutícia acumulada en zones de gran trànsit de vianants. Recentment, els treballs s'han centrat al passeig marítim de Cunit. Des de l'Ajuntament es recorda que aquestes accions formen part d'un pla continuat per oferir a Cunit que sigui agradable, digne i cuidat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
2: SATSE Catalunya ha avisat que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. La dada es desprèn d'un sondeig que el sindicat ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia. L'estudi també ha constatat que més del 80% dels pacients ha admès que la demora a l'atenció fisioterapèutica ha perjudicat la seva salut i que gairebé 9 de cada 10 ha apuntat que la sanitat pública no disposa de prous professionals per cobrir les necessitats de la població. Per tot plegat, SATSE ha exigit un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu, reduir les demores assistencials i situar aquesta disciplina al lloc que li correspon. El sondeig ha mostrat que el 75% de les persones participants ha necessitat atenció fisioterapèutica durant els darrers 5 anys i que les esperes han estat de diversos mesos i fins i tot superiors a un any en alguns casos. Més del 80% dels enquestats ha indicat que la demora va afectar de manera important a la seva salut, provocant més dolor, una recuperació més lenta, pèrdua de mobilitat i dificultats tant laborals com en activitats quotidianes. Tot i això, la valoració de la fisioteràpia és molt elevada, ja que més del 85% dels participants li ha atorgat una puntuació de 8 sobre 10. La ciutadania envia un missatge molt clar. La fisioteràpia és un servei essencial i no pot continuar sent inaccessible per manca de recursos. Per tot plegat, SATSE ha demanat augmentar les plantilles, reforçar la presència de fisioterapeutes a l'atenció primària, reduir les llistes d'espera i incrementar els recursos destinats a aquest àmbit assistencial.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
2: El FIT Noves Dramatúrgies, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, ha tancat la seva 13a edició amb més de 8.200 assistents, una xifra rècord respecte a l'edició anterior. La programació d'enguany ha comptat amb una companyia internacional amb una àmplia presència de propostes d'arreu de l'estat espanyol i també de Catalunya. El director del festival, Joan Negrier, ha destacat que el festival creu fermament en produccions catalanes. Pel que fa a la programació d'enguany, ha destacat noms com el de Glòria Rivera amb l'obra inaugural Bomba Va, o estrenes a Catalunya de Colapso, Ser joven antes de los límites del crecimiento, i també Limani, una coproducció basada en ser basca i burgalesca, d'Araca i Calicanto.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
2: Tarragona arrencarà la temporada d'arts escèniques d'Ardó i Iber el pròxim 26 de setembre i s'allargarà fins al febrer amb una setantena d'espectacles. La majoria de propostes es faran al Teatre Tarragona i també es programaran actes als teatres dels centres cívics, carrers i altres indrets, com l'antiga presó. La temporada combina diversos gèneres, com el teatre clàssic, les noves dramatúrgies, el circ, la música, l'òpera i la dansa. L'Orquestra de Músiques Arrel de Catalunya serà l'encarregada d'iniciar la temporada amb la producció Pau, inspirada en el llegat de Pau Casals. Del 5 al 12 d'octubre celebrarà el festival Sona Flamenc i després Refugi Sonor. Els dos títols d'òpera d'aquesta tardor seran L'Elisir de More i Cavalleria Rusticana, a càrrec de dues de la Fundació Òpera Catalunya. Entre els caps de cartell teatrals es troben Impossible, de la CIA, i a molts altres. En dansa destaca la Quijade, Paloma Muñoz, una producció pròpia del Mercat de les Flors, i Cartografies del Moviment Invisible, un nou projecte que neix amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: Amb Dorillo.
3: Avui parlarem amb Trail Road Runners, però no de les trobades d'estiu, sinó que ara ens centrarem en la vessant més competitiva del club. La temporada de curses de muntanya entra ja en la seva recta final i el conjunt calafellenc ho fa amb molt bons resultats, especialment a la Lliga Tarragona Trail, on a finals de juliol liderava la classificació per equips. Amb fins a 35 corredors i corredores sumant punts i diversos esportistes destacant també a nivell individual, avui volem saber com ha evolucionat aquesta classificació durant les últimes setmanes. També voldrem saber com està la situació a les Trail Series Costa Daurada i quins reptes té encara el club abans d'acabar la temporada. Amb tot això ho parlarem amb el Lluís Tetes Palau, secretari de la Junta de Trail Road Runners.
4: Nosaltres com a club participem en dues lligues de curses de muntanya. Una és la Lliga Tarragona Trail, que està integrada per 19 curses al llarg de l'any, des de gener o febrer fins al desembre, i l'altra és la Trail Series Costa Daurada, que és una de més curta, de 7 curses només, però que tenen lloc en espais naturals magnífics, que és sobretot la Serra de Prada, Serra de Montsant, i una mica més enllà alguna. En totes dues curses, com a club, estem molt ben situats. De fet, en la Lliga Tarragona Trail estem primers, a bastanta distància del primer, del segon, perdó, i del tercer. A més a més, individualment, doncs, també estem en molt bones posicions, sobretot en categories. I en l'altra cursa les actualitzacions de les classificacions són molt més lentes. No sabem en quina posició ocupem d'equips, perquè encara no estan publicades, però de fet s'han fet només 3 curses encara de les 7 que hi ha, però estic segur que estem a la part de dalt, perquè el que podem destacar és que som l'equip que portem sempre més corredors en totes les curses, això està comprovat. Més de 30 corredors del nostre club han participat en totes les curses que hem fet fins ara. Per tant, estic segur que en les dues curses com a equips estarem dalt de tot, i a nivell individual segur que ens en portem algun premi.
3: Això et volia comentar, perquè una de les dades que més destacava era que fins a 35 corredores i corredors del club havien aconseguit sumar punts a la Lliga de Tarragona Trail. Això demostra la bona salut del club, oi?
4: Jo crec que sí, totalment. Som ara 88 socis. Tots 88 no competim o no correm a nivell de competició. Alguns estan apuntats per fer les nostres activitats de caminades, alguns corren de manera més suau, però que com gairebé el 30-40% del club competeixi amb voluntat de posar-se a la línia de sortida, doncs molt, molt ben valorat. Ja et dic que som del club que tenim més participació, clarament, vull dir, la nostra samarreta vermella és la que es veu més, sens dubte, a totes les curses.
3: Individualment també hi ha hagut resultats molt destacats amb corredores i corredors situats entre les primeres posicions d'algunes categories. Hi ha algun resultat o algun corredor que us faci alguna especialment il·lusió poder destacar d'aquests resultats?
4: Bé, fins que no s'acabi la temporada no podrem dir, no, el resultat, la classificació final. De moment sí que, vaja, sobretot hem de destacar la vessant femenina del nostre club, que està arrasant en algunes curses, fins i tot en l'última vam fer 5 podis, em sembla, si no recordo malament, persones que van posar el pòdium, i totes eren dones, noies, del nostre club. Els nois, doncs, ens sembla que ens hem d'esforçar una miqueta més, però també tenim corredors de molta qualitat que estan lluitant a dalt, tot i que no pugin pòdiums, perquè pujar el pòdium en realitat és molt difícil, només són 3 persones les que poden pujar de tots els 100, 200 o 300 corredors, però tenim gent, corredors que corren molt. De totes maneres, els resultats finals també és el de menys, perquè nosaltres ens ho passem pipa, tot el fet d'anar a córrer i participar i a vegades ja es formen grupets, fins i tot que la cursa és com un, no et diré que sigui un entrenament social, però que s'ajuden entre ells i que van aquests petits grupets que arriben a meta doncs contents i satisfets d'haver fet l'esforç junts.
3: Parlàvem de les dues curses que esteu, de les dues competicions ara en les que esteu, però em volia fixar en la Trail Series Costa Daurada. En aquest cas, a finals de juliol, la classificació encara era molt provisional i és el que teniu apuntat allà al web. S'ha fet alguna cursa més? Com està ara mateix la situació i quins objectius us marqueu en aquest circuit?
4: Mira, aquesta, la Trail Series Costa Daurada, són 7 curses de diverses modalitats, de 10 i de 20. Tenim corredors que corren a les dues modalitats. S'han fet 3 curses, com deia, Bràfim, Prades i a Dues Aigües, una nocturna, i ens en queden 4. La pròxima és a l'Albiol, en plena serra de Prades. I allà ja tenim corredors apuntats, però no puc dir més del que ja et dic, que per equips la classificació no està publicada encara. Només s'ha computat 2 de les curses, de les 3 que ja s'han fet. Van molt lents amb l'actualització, la veritat és que la veritat és aquesta, i esperem que vagi molt bé. Són unes curses molt boniques, precioses, molt limitades també en el nombre de participants, perquè passen la majoria per parcs naturals, i que també hi ha versió caminada. Per tant, si algú ens escolta, si en volgués servir alguna, sigui corrent o caminant, doncs són molt recomanables.
3: Queden encara curses importants abans d'acabar la temporada. Què us queda per endavant i quina ambició afronteu en aquest tram final?
4: Bé, ens queda reblar tot el que hem aconseguit fins ara. Estem a la meitat de les dues lligues. A banda d'aquestes, dels resultats de les lligues, tots els corredors cada dia que també es participen en moltes altres curses, tant de muntanya com de ruta. Hi ha corredors apuntats a mitges maratons, a maratons, no només per Catalunya, sinó fora de Catalunya, per la resta de l'Estat, fins i tot a l'estranger. I I es tracta d'això, d'ampliar horitzons, perquè no ens hem de quedar només en les curses a casa. Vull dir, si tenim possibilitats, també està bé de conèixer nous ambients, noves curses, noves maneres d'organitzar les curses, i això és el bonic. Fins i tot hi ha companys que fan turisme de córrer, no? Perquè si t'apuntes a una marató, doncs a Logroño, podem per cas, però allà t'hi quedes el 3 o 4 dies, i és maco també combinar turisme, córrer, i també convidar la família perquè també pugui participar, sigui fent turisme o corrent.
3: Per acabar, si algú ens està escoltant i té ganes de començar a córrer, però pensa que el trail és només per a gent molt preparada, què li podries dir?
4: Bé, tant córrer tant per trail com per ruta, un s'ha de preparar una mica, no pot córrer a la babalà, doncs posar-se, vaig a fer 10 quilòmetres, així perquè sí, s'ha de preparar. Però sempre s'ha de començar, si algú ha de començar, cal, crec jo, de la meva humil opinió, jo no sóc entrenador ni res, però cal començar de forma doncs moderada, alternant, diuen que la manera bona és també és alternar córrer i caminar, un minutet de córrer, un minutet de caminar, i així anar fent. I pel que fa a la muntanya, que necessita un esforç físic una mica més exigent, doncs s'ha de fer amb precaució, perquè els camins no són fàcils. El millor s'ha de començar doncs amb circuits doncs més corredors, més planers, sense massa pedra, i a poc doncs atrevir-se a pujar doncs aquell turonet, per aquell senderol, i fer-ho, però això sí, fer-ho amb molta precaució, i primer doncs ho farà caminant, potser després ho farà un caminant una mica també ràpid, potser hi haurà un dia que farà caminant corrent, i es tracta, i s'avança d'aquesta manera, anar provant i anar sortint. I si ho fa amb companyia, millor. Per tant, si algú vol començar, que s'apunti al club, que trobarà companyia.
3: El club està amb les portes ben obertes, oi? Per
4: sí.
3: Qualsevol persona que pugui venir.
4: I tant que sí.
3: Ara toca afrontar aquest tram final de la temporada amb moltes curses encara per davant. Veurem si el Trail Roadrunners aconsegueix mantenir aquesta bona posició i tancar l'any amb més èxits. Ha quedat clar, doncs, que les portes són ben obertes a tothom.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: fins i tot amb sensació de fredor evident a l'interior d'algunes comarques i també, com no, al Pirineu. Gran part de Catalunya estarà amb temperatures màximes entre els 23 i els 28 graus. Gràcies, David, per la informació esportiva. Ara sí, hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dimecres, 9 de setembre. Qui els ha acompanyat també, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció, com sempre. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius, amb l'informatiu del vespre, on podran escoltar les notícies actualitzades i també doncs, tota la informació a nivell de Calafell, comarca i Camp de Tarragona, a banda de la informació esportiva i la previsió meteorològica. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio.
1: Dimiteix Josep Lluís Trapero. L'exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern substituït en 10 dies. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El major Trapero dimiteix, i ho fa, diu la consellera d'Interior, per motius personals. Feia 2 anys que era al càrrec, un temps en què hi ha hagut diversos episodis controvertits. Els Mossos infiltrats en assemblees de professors o la presència de policies a les escoles, però també uns anys marcats per la lluita contra la multireincidència. En tot cas, Trapero és el cinquè al càrrec del govern que plega o fan plegar en tot just els últims 10 dies, Natàlia Ramon.
3: S'afegeix als canvis profuns al Departament d'Interior. Ja va plegar el secretari general o també el canvi de la número 2 d'educació arran de la crisi per les proves PISA i les vagues de mestres. Ara bé, la consellera Parlon diu que, tot i algunes desavinences, s'hauria estimat més que Trapero no plegués.
4: M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: Però avui hem de parlar de la polèmica, que comença a ser habitual, sobre quan s'han d'enviar alertes a la població i fins i tot aturar les classes a les escoles quan previsiblement ha de ploure fort. Justament la consellera Parlon ha mantingut que les mesures adoptades pel seu departament han estat encertades.
3: Ara s'han aixecat la majoria de les restriccions que hi havia a les comarques del voltant de Barcelona, però és que, de fet, el fenomen de pluges fortes ha estat molt menys intens del que es preveia. La realitat, però, és que 300.000 alumnes avui s'han quedat sense classe.
1: De fet, ha plogut més a les comarques del nord, a Girona, que no pas al voltant de Barcelona. Barcelona, Montse Poblet.
5: I avui ja no hi tornaran, perquè tot i que s'aixequen les restriccions a la mobilitat i es reprèn l'activitat sanitària, les escoles ja no reobriran. Finalment, l'episodi no ha provocat problemes perquè la pluja ha estat menys intensa i més dinàmica del que es preveia, però tant el Meteocat com Protecció Civil defensen que amb la informació que tenien ahir s'havien d'activar alertes i restringir activitats.
1: A Alemanya el debat puja de to després del triomf de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt, i avui el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han xocat frontalment al Parlament alemany.
3: La líder del partit xenòfob, Alice Weidel, ha fet una crida a una expulsió massiva de migrants i el canceller l'ha acusat de planificar una neteja ètnica.
1: Berlín, Jordi Regàs.
6: El Bundestag a Berlín assisteix, després de les eleccions de Saxònia-Anhalt, a un encès debat de pressupostos en el que l'extrema dreta i el govern s'han tirat els plats pel cap. Alternativa per Alemanya dona el govern per acabat, mentre Friedrich Merz els retreu el discurs contrari a la immigració i destaca tant les reformes del govern com el suport a Ucraïna.
1: I en

0: Temps de cultura, aportació rècord de la Generalitat en ajuts a les arts escèniques. Barcelona, Marta Vives.
1: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques amb una aportació rècord, com ha dit la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
2: Anunciem la dotació més alta de la història de les línies de subvencions triennals de suport al teatre, la dansa i al circ.
1: L'objectiu de les ajudes és reforçar l'estabilitat, la professionalització i la capacitat creativa de les empreses del sector.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb el debut del Barça a la Champions avui.
3: El Barça rep el Feyenoord a partir de 3:15 de la tarda. S'esperen rotacions a Hansi Flick, sobretot a la defensa, on té la baixa d'Eric per sanció, i pendents també del temps per saber la previsió de pluja que tindrem a l'hora del partit. I encara a la Champions, el Madrid va guanyar 2-1 en el seu debut amb l'Inter, però el Bernabéu va tornar a xiular l'equip pel seu mal joc.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
4: Bon dia. Doncs pocs problemes de trànsit aquest matí, amb menys circulació que altres dies per la restricció de mobilitat. Però pel que fa al transport públic, ja funciona el servei d'alta velocitat, que havia quedat interromput entre Barcelona i Madrid durant 2 hores per reparar els danys en una catenària causats per un llamp. Encara hi ha retards, però, a la línia R2 Sud i els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona.
0: I ens falta el temps, que avui té més interès que mai.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia.
0: A veure, obre el paraigües, mai més ben dit. I què ha passat? No ha plogut el que preveieu a l'àrea metropolitana i, en canvi, ha plogut en altres zones on potser no us ha sorprès. O què ha passat?
6: Sí, podríem dir que el que menys ens ha sorprès són aquests 50, 60, fins a 90 litres d'Alpens, al nord del Lluçanès, entre el Ripollès i el Berguedà, aquest corró, aquesta línia de 60, 90 litres, que ha anat acompanyada de calamars, ha estat violent, lenta, etcètera. Aquesta era esperable, vist taronja i els models ho donaven. De tota manera, l'àrea d'avís vermell, clarament, clarament, ahir tots els models hi coincidien, quantitats previstes, depenent del model, entre 90 i 150 litres, que imagina't que haguessin caigut els 150 litres, com ja va passar en l'anterior episodi de Castelldefels, aquell de la inundació a la C-32, a l'aeroport del Prat, etc, etc, que va ser realment caòtic. En aquest sentit, ha fallat aquesta llengua de pluja, n'hi ha hagut una dins del mar, etc, i la distribució també erràtica, irregular i sobretot molt dinàmica, molt ràpida, doncs ha acabat de donar aquesta sensació de predicció molt i molt coixa. Però els mapes del temps, en aquest cas, tots coincidien en aquesta situació. A partir d'aquí, respirar una mica a fondo, amb tota la comprensió del món per part de la gent, doncs, que ha patit les conseqüències de suspensió de segons què, i sempre endavant en el món científic, amb la investigació, en el pronòstic i sobretot amb aquestes sorpreses sovint cada cop més grans que ens portarà l'escalfament global.
0: A la segona hora hem quedat amb el Francesc Mauri, per tal que segur que és un tema de tertúlia i, per tant, també ho comentarem amb els nostres convidats. El que ha passat, com han anat les prediccions i amb els esalerts, etcètera, etcètera. Quedem a segona hora. Fins ara, Francesc.
6: Fins ara, i a gaudir de la fresca en molts casos.
0: Molt bé, així farem.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que és una decisió estrictament personal i ja ha anunciat que el substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec, Toni Fortesa.
7: Trapero va comunicar a finals d'agost a la consellera la seva voluntat de deixar el càrrec. Parlon, consellera d'Interior, ha assegurat que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. La consellera no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
8: Ha estat voluntat seva la de cessar en les responsabilitats com a director general de la policia, i hem escollit per continuar, però també posar la seva pròpia empremta, al comissari Ferran López.
7: El comissari serà el nou director general de la policia. López estava actualment al capdavant de la delegació del cos a Madrid i ja havia estat director general entre el 17 i el 18. En aquell cas, López també va substituir Trapero en el càrrec.
0: Però, com dèiem, avui també s'ha anunciat un altre canvi important dins de l'estructura del cos dels Mossos.
7: Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, en substitució de Miquel Esquiu, que jubila. Catà, que és una aposta personal de Núria Parlon, fins ara comissària de la regió policial de Girona, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. N'ha parlat la consellera.
8: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda, sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant, com a comandament, i també des de la regió policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
7: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat.
0: Doncs aquesta dimissió de Trapero, òbviament, ha portat, ja no només després, sinó també abans del seu cessament o del seu comiat, reaccions. De fet, en el terreny polític, un dels últims que havia demanat el cap de Josep Lluís Trapero és el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Va ser aquesta mateixa setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
9: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bé, doncs ja està. La nostra posició és clara.
0: Això va ser fa uns dies, però avui l'oposició i els socis parlamentaris del govern han celebrat que Trapero hagi plegat i li han recordat al president Illa que va ser una aposta personal seva anunciada en plena campanya electoral. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
10: Què tal, bon dia? Josep Lluís Trapero ja va haver d'escoltar les crítiques de l'oposició a finals de l'últim curs polític quan va haver de comparèixer dues vegades aquí al Parlament per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents. Avui han celebrat que hagi plegat i han demanat a la consellera Parlon que vingui a explicar-ne els motius. L'independentisme discrepa, però, sobre el nom de Ferran López per rellevar Trapero. Des de Junts, Salvador Vergés recorda que és qui va dirigir els Mossos durant el 155. En canvi, la republicana Esther Capella li fa un vot de confiança.
11: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
12: És un perfil amb llarga trajectòria i és evident que compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió nosaltres doncs valorarem.
10: Des de la CUP, la formació més beligerant amb Trapero, el diputat Xavier Pellicer fa aquest advertiment a la consellera d'Interior.
13: Vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular. Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
10: Des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
14: No la setmana, no la crisi. Fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
10: Pel PP, el govern està en descomposició i Vox hi veu un naufragi. La majoria de grups han qüestionat que es torni a posar un mosso a la direcció política del cos i han celebrat que per primera vegada una dona estigui al capdavant de la prefectura.
0: Això pel que fa a referència als polítics, però els sindicats dels Mossos d'Esquadra s'han mostrat sorpresos per aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Lamenten els canvis continus a la cúpula del cos que consideren que perjudiquen els Mossos, Marriera.
4: El portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, FEPOL, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius reals d'aquest canvi i també de la marxa a finals d'agost del segon de la Conselleria d'Interior.
15: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura, el cos de Mossos, es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals, els que entrin com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
16: En aquest mateix sentit s'expressava al Matí de Catalunya Ràdio Fermín Gallar de la USPA, que considera que els canvis continuats generen inestabilitat al cos i demana separar la gestió política de la dels comandaments policials.
17: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial, doncs, bastant directa.
16: A més, Gallar reconeix que dins el mateix cos hi ha un sector molt crític amb Trapero.
0: Però no només els sindicats dels Mossos. Un altre sindicat, la USTEC, el majoritari dels mestres, i que també es va veure afectat per una de les polèmiques que ha esquitxat el mandat de Trapero als Mossos, també ha parlat d'aquesta dimissió del major Trapero.
16: Sí, en un comunicat asseguren que continua oberta la via judicial sobre la filtració policial en una assemblea d'aquest sindicat. Diuen que la marxa de Trapero no taparà el cas i que pensen arribar fins al final per saber qui va donar l'ordre i que una actuació així no es pugui repetir.
0: D'aquí un minut serà un quart de tres de la tarda. Protecció Civil aixeca algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de la mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Es manté, però, una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora d'aquesta tarda. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
18: Bon dia. L'alerta ha passat de vermella a taronja i Protecció Civil considera que ja es poden aixecar les restriccions a la mobilitat i reprendre l'activitat normal a caps i hospitals. El que ja no reobriran avui són les escoles. A la pregunta de si calien aquestes restriccions per un episodi de pluges que finalment no ha estat tan intens com s'anunciava, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, defensa que amb la informació que tenien ahir s'havien de prendre mesures.
19: A nosaltres ens sembla més correcte poder avisar perquè la gent a primera hora del matí sàpiga quina és la situació i que es pugui organitzar quan hem vist que aquest nivell elevat, doncs amb aquest canvi que hi ha hagut de models i amb aquesta situació que tenim a la nova ja no requereix aquesta situació, doncs de la mateixa manera també volem avisar la població que aquestes mesures doncs ja no són necessàries.
18: En la mateixa línia, Santi Segalà, cap de l'àrea de prediccions del Meteocat, recorda que amb el canvi climàtic la previsió és cada cop més complexa i que es produeixen canvis sobtats en poques hores que tant poden millorar la situació, com ha passat avui, com empitjorar-la.
20: El que estem observant és que cada cop aquest tipus de pertorbacions doncs venen en moments que no toca, o que cada cop les tempestes, sobretot aquestes tan locals, doncs acaben passant de manera més inesperada. Els models meteorològics, tot i que van millorant, a vegades no veuen ni l'exactitud del lloc, ni de la temporalitat, ni de la intensitat.
18: Avui les precipitacions s'han mogut més ràpid del que es preveia i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha fet que pràcticament no hi hagi hagut incidències. Els bombers només han hagut de fer una cinquantena de serveis centrats al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquests efectes molt menors dels que es preveia ahir i sobre aquest debat de la utilització dels S-alerts i de les prediccions meteorològiques. En tot cas, afectacions n'hi ha hagut, però des de la una s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que s'havia aturat a les 11. S'ha hagut de reparar la catenària que la tempesta havia malmès a Sant Vicenç dels Horts. Durant les dues hores que no hi ha hagut servei, han quedat afectats 21 trens i gairebé 7.000 viatgers. A la línia de Rodalies R2 Sud només circulen els trens regionals, que paren a totes les estacions, això sí. També a l'aeroport de Barcelona s'han aturat les operacions uns minuts, a primera hora del matí, i això ha comportat retards que encara s'arrosseguen. S'han cancel·lat 30 vols i dos s'han desviat a Madrid. I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè el sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida als facultatius a partir de mitjans d'octubre, Mònica Mas.
21: Sí, segons el Sindicat Català, així ho han acordat juntament amb la Confederació de 7 Sindicats Mèdics Més Espanyols, de recent creació, la UMIF. Xavier Llaunar és el secretari general de Metges de Catalunya.
22: Es farà una convocatòria de vaga indefinida absolutament coincident amb la convocatòria estatal per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
21: Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de l'estatut marc de les professions sanitàries que ha aprovat recentment el govern espanyol i que ara està en tràmit al Congrés dels Diputats. Justament avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que un marc estatut específic pels metges només té cabuda si abans s'aprova l'estatut marc general de totes les professions sanitàries.
0: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
1: Catalunya migdia.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà.
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
23: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
24: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
25: 205 cavalls i només 4,3 litres?
26: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
28: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
29: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
30: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
0: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. A Alemanya avui s'han vist les cares. Per primera vegada, el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt diumenge passat. I han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta. Merz qualifica aquests plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
31: Bon dia. Sessió del voltatge al Bundestag. Enmig de constants interrupcions, xiulades i crits, sobretot des de la bancada de l'extrema dreta, Alice Weidel ha obert foc.
32: Ela! En Sachsen-Anhalt.
33: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada. A les pròximes eleccions la gent donarà a Alternativa per Alemanya un encàrrec de govern clar i nosaltres ens prendrem aquest encàrrec seriosament.
31: La líder de l'extrema dreta ha aprofitat també per reafirmar-se en la política contrària a la immigració.
33: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
31: Friedrich Merz li ha respost destacant la importància dels immigrants.
34: Si les persones que treballen a Alemanya es veuen obligades a abandonar el país perquè heu convertit la remigració en la vostra consigna, aleshores el sector dels oficis qualificats a Alemanya deixarà de funcionar. No hi haurà cap residència de gent gran que pugui operar, cap hospital a Alemanya podrà funcionar i cap restaurant a Alemanya podrà mantenir-se obert.
31: La defensa del suport d'Ucraïna i la necessitat de les reformes han estat una altra de les línies argumentals del canceller. Un Merz que ja només aprova el 13% dels alemanys.
0: Per cert, que el govern alemany ha posposat sense data la trucada prevista entre el canceller Merz i Donald Trump amb motiu de l'aniversari dels atacs de l'11S a Nova York. Les autoritats alemanyes no han donat el motiu que s'hagi posposat aquesta trucada, però el canvi es produeix després que el president dels Estats Units hagi celebrat la victòria precisament de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya diumenge. Seguim amb la informació internacional perquè els intensos atacs dels Estats Units i de l'Iran a les últimes hores han tornat a situar el petroli per damunt dels $100 al barril de Brent per primera vegada des del mes de juliol, Vicent Mifsud.
35: Sí, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha atacat dos vaixells nord-americans, 8 petroliers i una desena d'embarcacions de càrrega al Golf Pèrsic. Gran part dels vaixells han patit danys que els impedeixen navegar. A més, les forces iranianes han atacat una base dels Estats Units a Jordània. Ha estat la resposta a la destrucció de 5 5 petroliers iranians per part de l'armada nord-americana en aigües del Golf i del Mar d'Oman. Teheran ha denunciat aquest atac davant l'ONU i ha anunciat que respondran a noves agressions. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, per la seva banda, també ha advertit l'Iran.
4: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
35: És una de les escalades més importants d'una guerra que ja ha fet mig any i que està estenent-se a altres punts de la regió, amb atacs dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, contra l'Aràbia Saudita. El preu del petroli ha pujat avui més d'un 3% i se situa en el punt màxim de l'últim mes i mig.
0: I mentrestant, la Xina commemora el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong amb actes d'homenatge a la seva ciutat natal i cues de partidaris al mausoleu que hi ha a Pequín. Mig segle després, la Xina rivalitza amb els Estats Units com a potència mundial, amb una política econòmica, això sí, molt allunyada dels postulats de Mao, però amb una fèrria estructura jeràrquica de poder i amb falta de llibertats. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
5: Bon dia. M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
6: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
5: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Anem a Madrid perquè la precampanya electoral marca l'arrencada de curs al Congrés dels Diputats. A la primera sessió de control, el Partit Popular i Vox han fet pinça contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta i l'acusen d'estar venut al Marroc. Un xantatge que Sánchez torna a negar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Si Ceuta continua alimentant la maquinària electoral dels partits, s'ha vist clar avui al Congrés, on l'aturada estival no ha endolcit, sinó al contrari, el to de les intervencions en moments com aquests entre Feijóo i Sánchez.
8: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
9: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
7: I s'hi ha afegit el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que ha advertit que sense ordre l'esquerra del PSOE de guanyar res.
10: ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen.
7: Diu Sánchez que es votarà el 2027, però no ha garantit que esgoti el mandat. Escollirà el millor moment, afirma, en favor de l'interès general. Descarta el maig per evitar coincidir amb les municipals i autonòmiques. A la pressió del PP s'hi ha sumat Vox. Santiago Abascal ha parlat de Sánchez com un titella de Rabat. Sánchez s'hi ha tornat.
9: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
7: Segons el president espanyol, ningú, cap poder ni país està fent xantatge a Espanya i l'única autocrítica que ha fet és reconèixer que cal preparar millor la intel·ligència espanyola per detectar, sobretot a les xarxes, moviments que organitzen entrades massives com la del juliol. La Moncloa farà públics aquesta tarda una quarantena de documents, informes policials del CNI i també comunicacions entre ministeris d'entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per demostrar, diu Sánchez, que ningú va detectar la magnitud del que va passar.
0: Però a la pressió que ha de sostenir Pedro Sánchez per Ceuta s'hi sumen també els fronts judicials que hi ha oberts contra el PSOE. Avui, la gerent del Partit Socialista ha declarat com a imputada pel cas Leire. Ha culpat Santos Cerdán d'haver pagat amb diners del partit les maniobres de l'exmilitant Leire Díez per anar contra els jutges i policies que investigaven el PSOE. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
11: Bon dia. Els investigadors situen la gerent del PSOE com la peça clau per finançar la trama des del partit, però ella s'exculpa
6: disculpa i diu que es limitava a seguir ordres d'un superior. Santos Cerdán manava i ella acatava. Anna Fuentes és l'únic càrrec del Partit Socialista imputada pel cas Leire. Ha reconegut avui davant del jutge que va pagar viatges de tren i avió a Leire Díaz i que va fer factures a dos advocats afins a la trama, però diu que en desconeixia la finalitat. Eren ordres de Cerdán, que recordeu ja està expulsat del partit, i eren pagaments ordinaris que no havia de supervisar ningú més. A banda del cas Leire, però, el PSOE també està sota la lupa per pagaments en metàl·lic de l'època d'Ábalos. Pedro Sánchez veu possible que el partit acabi imputat, però si passa, serà sense motius, diu, perquè no hi ha cap irregularitat.
1: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
6: Eren declaracions de Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha deixat clar que no pensa dimitir si el partit acaba investigat.
0: D'aquí una mica més d'un minut, seran 2:45 de la tarda, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per una falta greu o molt greu al policia que va apallissar un aficionat del Barça abans del partit contra l'Elx per portar una estelada a Pilar García.
2: Sí, ho ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska responent a preguntes de la diputada de Junts, Marta Madrenas.
3: O no sap controlar la seva policia o ja li va bé el que fan. Si no la controla és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és com cómplice.
11: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
2: Marlaska ha afegit que és absolutament legítim portar banderes com l'estelada en un estat de dret i ha promès que s'anirà fins al final per depurar responsabilitats. Diumenge també hi va haver una agressió policial al Corcón contra un aficionat de l'Europa que duia una estelada i el ministre ha dit que els fets són diferents.

0: Comissió Europea assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que els governs limitin la compra especulativa de pisos tal com pretén fer Catalunya. La llei catalana és en tràmits al Parlament després d'haver rebut un revés del Consell de Canàries de Garanties Estatutàries que alertava que la norma vulnerava el dret de la propietat privada, entre d'altres, Laia Ortega.
1: Doncs sí, el comissari d'habitatge Dan Jorgensen diu que el nou reglament europeu vol donar més cobertura legal perquè els governs puguin limitar la compra especulativa d'habitatge, tal com pretén fer la Generalitat. El comissari ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies.
2: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com habitatges.
1: La nova norma europea permetrà que estats, regions o ajuntaments restringeixin la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat, com explicàvem ahir, i posarà condicions perquè les administracions puguin intervenir al mercat. Ara mateix, la llei catalana contra la compra especulativa d'habitatge s'està tramitant, com deies, Òscar, al Parlament, tot i que ha rebut al revés del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que ha advertit que la proposició de llei que limita la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles tant de l'Estatut com de la Constitució i els drets a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre d'altres.
0: Passa un minut de 2:45 de la tarda. La companyia Google ha anunciat la major inversió que ha fet fins ara mai a Europa. En els pròxims 2 anys, la tecnològica invertirà 13.000 milions d'euros a Finlàndia per millorar la infraestructura que dona suport a la seva divisió i d'intel·ligència artificial, Núria Har.
3: Sí, segons ha informat Google en un comunicat, els plans de l'empresa són construir i ampliar 4 centres de dades que donaran suport al seu nou model d'intel·ligència artificial Gemini, al seu motor de cerca Google Maps i YouTube. La companyia també ha firmat amb Finlàndia el seu primer contracte amb una nuclear de fora dels Estats Units per comprar la meitat de l'energia d'una de les dues plantes fineses fins al 2050. De fet, el país escandinau és un pol d'atracció de la intel·ligència artificial. Microsoft i TikTok, per exemple, també hi tenen centres de dades perquè el clima els permet reduir el cost energètic de mantenir les màquines en marxa. El govern finlandès ha celebrat el pacte amb Google, que, segons l'empresa, suposarà milers de llocs de treball i una inversió equivalent a l'1,14% del PIB del país.
0: Passen 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Vine a Quadis R Motors, concessionari oficial Kia Reus i Tarragona, o visita'ns a kia.com.
6: Garriga, què fots?
7: Que esperen els primers visitants del tour.
6: Quin tour, què dius?
7: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
6: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
8: Where can I find it?
7: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
8: Antoni Bassas.
6: Veus com ho sap? En Lídia Heredia.
9: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor.
11: La millor.
10: La millor
11: hora del dia.
10: On la magia.
11: La millor hora del dia.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros al seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran d'aquests ajuts, Marta Vives.
12: Sí, el nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials ara en són 103 i un 66% més de la dotació respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
13: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
12: Aquests ajuts plurianals permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de les produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. En el cas del teatre s'incorporen aquest trienni un total de 18 sales productores i companyies més, en l'àmbit de la dansa passen de 8 a 28 i el circ multiplica per 4 els beneficiaris. La inversió pública en les arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana.
0: Record, per tant, d'inversió pública en les arts escèniques. Ara anem a cinema i aquests dies parlar de cinema vol dir parlar de la Mostra de Venècia.
14: He's all alone in the world, Emmett.
15: Probably good reason for that.
14: He has nowhere to go.
0: El cineasta Casey Affleck ha presentat a la secció oficial de la Mostra de Venècia la seva tercera pel·lícula com a director, Company, un western amb ressons gòtics i misteris familiars crepusculars explicat com un conte dins d'un conte. Enviat especial a la Mostra de Venècia, Òscar Callau.
16: Company la protagonitzen noms com Nick Nolte, Ben Mendelsohn o Adelaida Clemens. Al repartiment també debuten dos dels fills del director, Atticus i Indiana, cosa que assegura la pervivència de la família actoral encapçalada per Ben Affleck, que ahir, per cert, va fer acte de presència a la Catifa Vermella, just en una pel·lícula que entrellaça relats orals sobre una nissaga de l'oest americà. En aquest cas, però, es tracta dels lligams malignes que uneixen els seus membres de generació en generació, narrats a la vora del foc per personatges misteriosos apareguts del no-res. Sentim el director, Casey Affleck.
17: Tracta dels relats, perquè les històries ens ajuden a modelar la identitat i fem servir les narratives de manera que acaben formant una part de qui som, no tant com a individus, sinó a través del temps, les generacions i les cultures. Hem intentat explorar sobre la nostra identitat, no la sobrenatural, sinó l'humana.
16: Contes dins de contes, dins de contes, inquietants però tediosos.
0: Vaja, doncs tediosos. Parlant de contes, anem a un llibre. Què passaria si el món estigués tan superpoblat que per cada nou naixement una altra persona hagués de morir? Matemàticament. Aquest és el plantejament inquietant que fa l'escriptora mallorquina Laura Gost al seu llibre El preu de néixer, una de les grans apostes d'aquesta tardor, Montse Camps.
3: Sí, situat en un futur no tan llunyà, Gost ens endinsa en una societat on s'obliga per llei que només es pot tenir un fill si s'aconsegueix el que anomenen relleu, és a dir, algú disposat a morir perquè arriba una nova vida. Gost planteja així moltes preguntes.
18: Què faim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill implica cercar que algú mori? Aquí tenim, com deia, la dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social. Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no?
3: El llibre és una distopia, però en el fons explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
18: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació.
3: El preu de néixer, publicat per Proa i Temes de Hoy en castellà, també es traduirà a 6 llengües més i ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula.
0: I ara un comiat.
19: M'estranya tant, don Ernest.
20: Jo tampoc m'esperava.
19: I què penses fer? Li trucaràs o...
0: Aquesta és la veu de l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort a Barcelona als 73 anys a conseqüència d'una llarga malaltia.
3: Dueso va ser una figura destacada del panorama teatral català, va ser cofundador de la Sala Beckett i va escriure més d'una vintena d'obres que es van estrenar en teatres com la Villarroel o el Festival Grec. Com a actor i director va representar i dirigir més d'un centenar d'obres. També va treballar en pel·lícules com El cos i en sèries de televisió com La Riera, El cor de la ciutat o Cuéntame cómo pasó.
0: I ara, música. Li queda la música en un concert en directe? Aquesta és una de les preguntes que posarà en escena Lucía del Greco al concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic que s'acaba de presentar. Barcelona, Marc Ruiz.
21: La dramaturga Lucía del Greco treballarà la posada en escena a partir del disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Laszlo de Simone. És un autor que no fa concerts en directe i la incògnita sobre què passarà a l'escenari del Teatre de l'Atlàntida de Vic forma part de les preguntes que volen traslladar al públic. Què és un concert? Quin espai hi té la música? Ha de ser en directe o pot ser gravada? Cal que hi hagi una gran posada en escena o només només amb la música n'hi ha prou. Lucia del Greco.
1: Culturalment ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol o la persona de referència, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. Llavors també a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és allò que queda per la música en tot això.
21: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre.
0: I una cosa més abans dels esports. Una recerca arqueològica situa el jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues, com el més antic de tota la península en la producció de plom. La troballa constata la seva manufactura a la plana de Lleida fa gairebé 4.000 anys, molt abans del que es pensava fins ara, i que situava la introducció del plom al territori 8 segles després, amb l'arribada dels fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'anàlisi d'escòries de residus de la mineria i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fossa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg d'Andreu Molla, de l'empresa Iltirta, que també ha participat en la investigació.
22: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom. S'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
9: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
0: D'aquí a només 4 hores, el Barça debuta a la Champions.
23: En aquest horari de tarda, 3:15, Barça-Feyenoord, amb la incertesa de la pluja.

0: Champions és el gran objectiu que s'ha marcat el bastió del Barça per aquesta temporada. Ahir sentíem Lamin reconeixent que el títol europeu és la gran motivació per aquest any. I el primer pas és avui, a 6:45. Els blaugranes reben el Feyenoord de Gio van Bronckhorst, partit del risc, per tant, amb moltes mesures de seguretat. I també amb l'afició, que estarà pendent del temps. Ploure aquesta tarda, de seguida li preguntarem al Francesc Mauri. Però a aquesta hora s'està fent el dinar de directives, ha parlat el president del Barça, Joan Laporta. Què ha dit Ramon Salmurri?
1: Doncs bàsicament que té ganes de Champions, ha aprofitat per reivindicar la feina que s'ha fet aquest estiu des de la secretaria tècnica, ha apuntat a la tercera lliga consecutiva, però també a la Champions com a gran objectiu de la temporada.
2: I espero que hi hagi un gran partit propi de la millor competició de clubs del món, que és la Champions, i nosaltres hem començat molt bé aquesta temporada i espero que exhibim el bon joc que estem exhibint a tots els partits.
1: Joan Laporta ha tret pit per la nominació blaugrana a la pilota d'or, nous jugadors i jugadores, a més de Pere Romeu, i menció especial també per la Lamine Yamal.
2: És un home molt madur, és un jugador que és genial, jo el tinc per un geni. També quan fa les declaracions és extraordinari, perquè jo crec que tots us ho passeu molt bé i a més hauríeu encara de treure més suc, perquè la Minte és polifacètic i molt versàtil en aquests temes i molt ocorrent. La seva nominació entenc que és més que merescuda i jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, estaré encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora, i sobretot Lamin, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or.
0: Doncs les paraules de Joan Laporta a la prèvia d'aquest partit de Champions entre el Barça i el Feyenoord. L'equip s'ha concentrat aquest matí a l'hotel de concentració i, de fet, la convocatòria també l'hem sabut fa poca estona.
1: Sí, tenim una baixa, que és la d'Eric García, que està sancionat per la targeta vermella contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada en l'eliminatòria de Champions. No pot jugar, a més va rebre el cop al nas en el partit contra el València, i aquesta setmana ha entrenat amb màscara. Tot això se sumen a les de Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi. A partir d'aquí, alguns interrogants a l'11 de Hansi Flick. Jo crec que pocs dubtes amb que Koundé serà lateral dret per suplir precisament Eric. Veurem què passa al lateral esquerre i en aquesta posició que es disputen entre Fermín i Olmo a la mitja punta, i si Rodri o torna a reaparèixer Marc Bernal a l'eix del mig del camp.
0: Doncs aquesta és l'última hora del Barça, i el rival com arriba? Perquè els blaugranes s'enfrontaran a un Feyenoord que té passat blaugrana, començant per la banqueta David Ubach.
3: Allà, precisament, hi trobarem algú que coneix molt bé el Camp Nou. Es tracta del neerlandès Gio van Bronckhorst, que va ocupar el lateral esquerre blaugrana 4 temporades, del 2003 al 2007. Van Bronckhorst, de 51 anys ara, afronta la primera temporada de la seva segona etapa com a entrenador del Feyenoord. Ja va dirigir l'equip de Rotterdam des del 2014 fins al 2019. Van Bronckhorst ha descartat que el Barça els atemoreixi avui, però sí que ha lloat el joc dels de Hansi Flick.
4: El Barça ha començat molt bé la temporada. Serà molt difícil. No es tracta de posar l'autobús. Hem de ser valents. El que més m'agrada d'aquest Barça és que juguen el futbol que tothom vol veure. És un equip que fa que el públic vulgui anar a l'estadi.
3: L'ara tècnic del Feyenoord compta a les seves files amb un altre ex-Barça, el terrassenc Mica Mármol.
0: I quina previsió meteorològica hi ha a aquesta hora pel partit del Barça? Hi ha molts aficionats ara pendents del temps. Doncs tenim la persona perfecta per fer-li aquesta pregunta. Francesc Mauri, plourà aquesta tarda al Camp Nou?
5: Doncs mireu, no és gens fàcil. Jo ja sé que ara quedarem en aquell 50% de que potser sí, pot haver alguna tempesta, ruixat, fort, sobtat, intens i de curta durada, però tenim un altre 50%, que és que seran irregulars i, per tant, potser no caurà res. Per tant, és d'aquells dies en què la incertesa és màxima i, per tant, per si de cas, capelina o paraigües.
0: Doncs ja ho heu sentit, feu cas al Mauri, paraigües, aquells petitons, o capelina, que també ocupa menys, i si plou, doncs ja anirem ben coberts, i si no plou i tenim la sort, doncs podrem gaudir més tranquils del partit. Per cert, que la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, havien de jugar avui el partit entre el Barça i el Feyenoord, però es va ajornar, i ja ho va comunicar al club. S'havia de jugar al migdia al Johan Cruyff, però es va suspendre per l'alerta de fortes pluges i temporades, i aquest partit es jugarà demà al matí. I seguim parlant parlant de la Champions i del debut d'ahir a la nit del Real Madrid, que és cert que va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà, però vaja, aquesta victòria tampoc ha fet millorar gaire la relació que té el Bernabéu amb l'equip, perquè es van tornar a sentir xiulets, Marcos García, i especialment crític el Bernabéu amb Mbappé i Vinícius.
3: Doncs sí, com dius, la relació entre equip i afició al Madrid segueix al punt de mira. El Bernabéu té memòria, la falta de títols dels darrers anys encara pesa, i molt. Mourinho sobre els xiulets del Bernabéu a Vinícius.
6: No critico afició, no hablo de afició, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primer que lo sabe, y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos.
3: Ara mateix no decideix partits Vinícius, però Mourinho de moment es queda amb la seva feina i el brasiler va recuperar 9 pilotes. Per les crítiques a Mbappé, Mou també va dir més del mateix, respecta molt el francès i fa la feina que l'equip necessita. El Madrid, sigui com sigui, i com dius, va guanyar amb gols d'Mbappé i Valverde. Neves va retallar distàncies al minut 77 pels italians i abans del gol italià i ja fins al final tots aquests xiulets del Bernabéu. Ahir Mourinho va tornar a demostrar una cosa que no està convençut amb Diomandé. El fitxatge estrella, el més car d'aquest estiu al Madrid, va ser suplent a l'estrena de la Champions i només va jugar el darrer quart d'hora.
0: I per cert que ahir sentíem Mourinho parlant de l'acció del penal del camp, al camp del Betis, sí, partit de Lliga, i avui podem sentir, o ara vaja, la resposta del protagonista d'aquesta acció, que és Marc Bartra.
3: Sí, Bartra demana que a Madrid no manipulin les imatges. Tenia clar Bartra que ell no trepitjava l'àrea abans del xut de penal d'Mbappé i que, per tant, no s'havia de repetir l'acció.
7: És bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no lo había pisado, calculé los tiempos perfecto, puse el pie en el límite y yo lo estaba viendo en casa, pero lo vi con tranquilidad porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando.
3: Ahí explicaba Malto Costa que el comitè tècnic d'àrbitres va publicar una nova edició de tiempo de revisión y es confirmava que el Madrid no té raó, la jugada està ben xiulada pel col·legiat i pel VAR.
0: I al inici sentíem Joan Laporta parlant precisament dels nominats a la Pilota d'Or, de Lamine Yamal, de la gran representació blaugrana que hi ha en aquest premi. I a la tarda, ahir ja vam saber tots els nominats al guardó que premia els millors jugadors de l'any a títol individual. Quins noms del Barça hi trobem? David Gallofré.
8: Doncs mira, en clau blaugrana hi ha Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri. Destacant les absències de Pedri i Rafinha. També els exblaugranes Leo Messi, Ferran Torres i els jugadors del Madrid, Marco, Corella, Vinicius, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. D'altra banda, hi ha 6 jugadores del Barça entre les 30 candidates a la Pilota d'Or, que són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Kata Coy i Esmei Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mape León, ja ex-Barça.
0: Anem a la Champions, perquè a banda d'aquest Barça-Feyenoord que juga a 6:45, des d'una hora abans a la TDT, hi ha un parell d'enfrontaments més força destacables, Eudald Serra.
9: Sí, són el que jugarà Anfield entre el Liverpool i l'Atlètic de Madrid i d'altra banda el Nàpols-Arsenal, l'actual subcampió de la competició. Per la seva banda, el vigent campió de la Champions en les dues últimes edicions, el Paris Saint-Germain, rep a casa l'Slovan de Bratislava, entrenat per l'ex-blaugrana Yaya Touré, que s'estrena com a primer entrenador. Els altres dos partits que completaran aquesta primera jornada de la Lligueta de la Champions són l'Sporting de Portugal, Galatasaray, i l'Stuttgart Viking de Noruega.
0: Això avui. I repassem ara els partits ahir, a banda de la victòria del Madrid, davant de l'Inter de Milà. Quins altres destaquem, Eudald?
9: Doncs bàsicament la victòria del Manchester City al camp del Porto per 0-2 amb un doplet de Haaland. O la victòria també a domicili del Betis al camp del Lilla per 2-3, remuntant un 2-1 en contra. I amb dos gols també de l'ex-blaugrana Marc Bartra. Per la seva part, el Villarreal va començar la Champions amb una derrota per 3-2 al camp del Borussia Dortmund. L'Aston Villa va guanyar 2-3 a Bruges i l'AEK d'Atenes va superar per 1-0 el LASK austríac.
0: Espanyol, aquest migdia han pogut sentir el millor jugador sub-23 del mes d'agost escollit per la Lliga, Sergi Andreu.
10: Sí, és Javi Hernández, el jugador del planter que va estar cedit la temporada passada al Mirandés, ara l'ha recuperat Manolo i, sens dubte, és un dels millors jugadors en aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent,
11: sector?
10: Amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga. Avui ha reconegut que li cal millorar de cara a porteria i, fent autocrítica, ha explicat el que també li falta a l'equip per fer un pas endavant.
11: los ritmos de presión, están más juntos a veces, pero yo no creo que sea una mala dinámica. El día del Levante se hizo un partidazo, el día del Madrid también, el día de la Real sí que es verdad que ahí estuvimos un poco más flojos, y el día del Sevilla, pues igual, si no anulan el gol de Omar, pues estaríamos hablando de otra cosa.
0: I us ho hem anat explicant aquesta setmana. La Federació Espanyola de Futbol fa un pas endavant en el camí de la maternitat i l'esport. La federació va presentar ahir l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho demanin. La setmana passada ja ho explicàvem, que s'estaven tancant els detalls d'aquest acord i ara és una realitat.
3: Sí, és un acord pioner que oferirà suport en tractaments de fertilitat per a les jugadores de futbol, també futbol sala, també àrbitres i assistents. Marta Perarnau, que és la presidenta del sindicat de futbolistes, en parlava en declaracions ahir a les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
12: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi amb total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
3: Aquest pla inclourà fecundació in vitro i també congelació d'òvuls. La Federació Espanyola de Futbol destaca la llibertat i també diu la confidencialitat que tindran les dones per part de la pròpia federació i també del centre mèdic que ho farà, que serà la Clínica Tambre a Madrid.
0: Menys de 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després... It's great to have that man back. Carlos Alcaraz s'acomiada abans d'hora i entre aplaudiments, com esteu sentint, del US Open.
13: Catalunya migdia.
14: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
15: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 5:45 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Doncs ho sentíem abans de la pausa. Carlos Alcaraz ha dit adeu a l'Open dels Estats Units. Entre aplaudiments, el murcià reapareixia a Nova York després de 4 mesos de baixa per una lesió al canell i s'ha hagut de conformar a arribar als quarts de final, David Ubach.
3: Alcaraz ha caigut, això sí, en 5 sets contra l'estatunidenc Ben Shelton en un partit igualadíssim que s'ha resolt al Super Tie Break del cinquè parcial i que ha durat en total 4 hores i mitja. El marcador final ho diu tot. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 final. Tot i l'eliminació als quarts d'un torneig que ha guanyat dues vegades, Alcaraz marxa satisfet de Flushing Meadows.
4: Lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
3: Ara Shelton jugarà les semifinals contra el seu compatriota Francesc Tiafoe, que ha eliminat als quarts el també estatunidenc Alex Mikkelsen, després de remuntar-li 2 sets en contra. De matinada també s'ha classificat per a semifinals al quadre femení la nord-americana Jessica Pegula, que ha superat la seva compatriota Emma Navarro en 3 sets i jugarà les semifinals contra la bielorussa Arina Sabalenka. I els dobles masculins, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins Máximo González i Andrés Molteni per un doble 6-3.
2: I el Barça d'handbol, actual campió de la Lliga de Campions, s'estrena a casa aquest vespre contra l'Arus danès l'endemà de la renovació del seu entrenador Carlos Ortega.
5: Ortega renova amb el Barça fins al 2031. Va arribar fa 5 temporades i des d'aleshores ha guanyat 3 Champions i ha disputat totes les Final Four possibles. El tècnic blaugrana es troba molt satisfet amb la seva renovació.
6: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
5: El Barça debuta a la Champions aquest vespre a 8:45 al Palau Blaugrana contra l'Horus danès.
2: I avui també comença la Lliga Femenina d'handbol, que torna a comptar amb la presència d'un únic representant català, que és el Granollers.
7: El CAC 7 Granollers debuta aquesta tarda a casa. Ho farà a partir de les 6 davant l'Oviedo, equip que acaba de pujar aquesta temporada passada a la màxima divisió de l'handbol femení estatal. Josep Morales, que debuta aquesta temporada com a nou tècnic de l'equip ballesà en substitució de Robert Cuesta, té clar què vol de les seves jugadores aquest curs.
8: Bé, home, el primer és que òbviament s'ho deixin tot. Bé, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no? I a partir d'aquí els demanen molta disciplina i molt de treball col·lectiu, no?
7: Aquesta serà la 13a temporada consecutiva del Granollers a la màxima categoria femenina de l'handbol. La temporada passada va acabar a la 8a posició final.
2: Avui comença a disputar-se a Tarragona la Lliga Catalana. Es juguen els dos primers partits amb el format habitual els últims anys. Carles Vila.
9: Són dos grups de 3 equips d'on han de sortir els finalistes per diumenge. El primer partit el jugaran a partir de 6:45 l'Ilerna Lleida i la 6a Joventut, el subcampió de la passada edició. Escoltem el verdinegre Ricky Rubio.
10: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els 3 primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
9: Els dos equips han tingut molt poc temps, de fet com la resta, per preparar aquesta primera competició. El Girona és el 3er equip en aquest grup. A les 9, l'Andorra s'enfrontarà al Manresa. El Barça tanca aquest grup. De fet, els blaugranes i els gironins debutaran demà dijous.
2: I en ciclisme, la Vuelta afronta avui la 17a

0: d'aquest final de temporada.
1: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Altres informacions del dia. David, el Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola sabrà aquesta nit el seu rival als quarts de final.
3: Que sortirà de l'enfrontament de vuitens entre Austràlia i Itàlia avui a 9:15 del vespre. Abans, a 6:15, hi haurà el Puerto Rico-Xina, d'on sortirà el rival de França també als quarts de final. Els altres partits de quarts ja han quedat definits, es jugaran demà també i seran l'Estats Units-Hongria i el Bèlgica-Alemanya. Jugats ahir de vuitens, l'Hongria 84, Japó 63 i l'Alemanya, que és la selecció anfitriona, 94, Corea del Sud 56.
2: I en waterpolo, la Copa Catalunya, que va fent camí fins a les finals d'aquest cap de setmana.
3: En homes, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a les semifinals, en superar ahir el Sant Andreu 21-8 a la tornada dels quarts. També ahir es van jugar els partits de quarts de l'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11. Aquest vespre, als quarts tornada de la Copa Catalunya masculina, tindrem el Sabadell Mediterrani. I a la competició femenina aquest vespre també hi ha anades dels quarts de final amb el Sant Feliu Mataró, el Mediterrani Terrassa, el Catalunya Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta Sabadell.
2: Fins aquí el repàs als esports. Aquesta tarda no hi ha tot costa ja la TDT Barça Feyenoord. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: More Time.
1: Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, la millor música.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimecres 9 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Avui classes suspeses, avui dimecres, a causa d'aquesta previsió de pluges intenses a la comarca del Baix Penedès-Garraf i altres comarques. A banda, també altres serveis han resultat afectats a causa d'aquesta alerta meteorològica. Ara mateix en parlem. Abans, altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars.

0: als espais públics. SATSE alerta que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. Reclama un pla de reforç que permeti garantir un accés equitatiu a aquests tractaments i reduir les llistes d'espera. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, tanca la 13a edició amb més de 8.200 assistents. El titular esportiu amb David Burillo.
1: Avui parlarem amb trail road runners, però no de les trobades d'estiu com la setmana passada. Ara ens centrem en la vessant més competitiva del club. La temporada de curses de muntanya entra ja en la seva recta final i el conjunt calafellenc ho fa amb molt bons resultats, especialment en la Lliga Tarragona Trail, on a finals de juliol liderava la classificació per equips. Parlarem amb Lluís Tetes Palau, secretari de la Junta de Trail Road Runners, d'aquests resultats.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Avui dimecres s'han originat retards a Rodalies, sobretot a la R2 Sud, la que passa per Calafell, i també a l'aeroport del Prat de Barcelona a causa dels ruixats al Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Recordem que el govern ha suspès per avui l'activitat educativa i esportiva, especialment a l'aire lliure. Ha recomanat el teletreball en algunes comarques, com les que hem explicat anteriorment, per la situació de perill que ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, les restriccions on s'han suspès avui les classes i l'activitat esportiva es manté almenys durant el dia d'avui, s'ha mantingut, per la possibilitat de les fortes pluges. Però, de fet, ara, a aquestes hores, ja ha passat aquesta previsió d'alerta. Segons el subdirector de Programes de Protecció Civil, en declaracions, diu que el perill de les tempestes fortes ja ha passat i no han de provocar ja cap dany. Encara pot haver algun plogim, però no afectarà de manera de l'alerta que estava activada. Per tant, doncs, no s'han registrat de moment incidències importants. Sí que s'han registrat a causa de les tempestes afectacions a la xarxa de Rodalies. Els trens de les línies regionals Sud i R2 Sud han circulat amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders, un fet que ha incrementat el temps de recorregut. També han estat afectades les línies R4 i R8, han circulat per via única entre Castellbisbal i Martorell com a conseqüència d'una incidència a la infraestructura. També s'ha vist afectada l'operativa a l'aeroport del Prat, on s'han produït alguns retards i algunes cancel·lacions a causa de la meteorologia adversa. De fet, AENA ha recomanat consultar la companyia aèria l'estat del vol en el qual has de viatjar. A més, recordem que avui s'han suspès doncs, les classes, l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, a causa doncs, d'aquesta previsió que hi havia de pluges intenses. També s'ha ajornat l'activitat sanitària no urgent i s'ha restringit la mobilitat, excepte per causes de força major i de serveis essencials. També s'ha demanat a les empreses que optessin pel teletreball per evitar els desplaçaments innecessari. Recordem que les restriccions es van comunicar la tarda d'aquest dimarts a través d'un S-Alert, on es va enviar els mòbils de les poblacions i comarques afectades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, conjuntament amb representants del Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, ha parlat doncs, de les principals actuacions que s'han dut a terme al llarg del dia d'avui. Per tant, doncs, l'alerta ja ha passat, ja no estem en alerta per pluja, la tempesta marxa i per demà s'espera que hi hagi bon temps amb sol a gairebé arreu de Catalunya.
2: L'informatiu.
0: I ja que estem parlant de previsions meteorològiques, aprofitem per un apunt. L'Observatori Fabra ha tornat a marcar un nou rècord de calor aquest setembre, el 5è en una setmana. També s'ha batut el rècord de temperatura mínima. Nou rècord, per tant, de calor diurna a l'Observatori després que dissabte superessin els 35 graus.

0: Caos, un fet que no havia passat mai en un mes de setembre, per exemple, a Barcelona, des de que van començar els registres l'any 1914. El diumenge el termòmetre va tornar a enfilar-se per damunt dels 33 graus aquest setembre, el que suposa el cinquè rècord consecutiu en aquest episodi. Amb el registre de diumenge, els últims 5 dies s'han col·locat en el podi dels més calorosos d'un mes de setembre. Dimecres es va batre el rècord anterior del 1983 i divendres es va tornar a superar. Dissabte els registres van quedar pulveritzats fins que diumenge van tornar les màximes a registrar-se. La màxima de l'estació automàtica del Servei Meteorològic de Catalunya va marcar 35,3 graus, mentre que la màxima de l'estació manual, que té dades des del 1914, va registrar 35,5 graus, segons s'ha confirmat per part de l'observador. Aquesta taula representa els 6 valors més alts del setembre mesurats a l'estació manual, tret del cinquè que correspon al valor automàtic. Però el rècord de temperatura màxima no ha vingut sol, ha reportat un rècord de temperatura mínima alta també en un mes de setembre, 25,4 graus de mínima. Els rècords de l'Observatori Fabra s'emmarquen en una calorada general, amb característiques d'onada de calor en algunes zones de Catalunya on n'ha deixat molts més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Canviem de tema. L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Es tracta d'un nou pas per a vianants i ciclistes per sota de les vies del ferrocarril que uneix el carrer Rin amb el carrer Baixador. Aquesta comunicació permetrà donar major permeabilitat a la via del ferrocarril i recuperar el pas de l'antic pas a nivell que hi havia hagut en aquest punt. El nou soterrani tindrà rampa accessible per als dos costats, un fet que facilitarà l'accés de bicicletes i persones amb mobilitat reduïda. El projecte tenia un pressupost de més de 2 milions d'euros, però l'adjudicació de l'empresa guanyadora Artifax ha fet una oferta per 1.700.000. Es tracta del pas que té major cost econòmic del que manquen per fer al municipi. A més, uneix els eixos més importants comercialment de Segur, com són l'Avinguda Catalunya i el carrer Rin. Per això se li ha donat una prioritat, apunten des de l'Ajuntament de Calafell. L'any 2003, un grup de veïns havien entrat signatures demanant aquest pas soterrani. Des de llavors, l'Ajuntament de Calafell va encarregar el projecte, el va exposar al públic, va tramitar l'aprovació del projecte per part de DIF, va dotar l'obra de pressupost municipal i ara s'ha fet la licitació. La previsió de l'inici de les obres és el mes de novembre o desembre d'enguany, ja que manca tramitar l'autorització de DIF per començar les obres. Després d'aquest pas, l'Ajuntament de Calafell encarregarà els projectes dels pas passos inferiors dels carrers Xúquer a Segur, Josep Carner a Masmel i Carme a la platja de Calafell. A més, l'Ajuntament ja està preparant la licitació de la nova passarel·la a la Ciutadella Ibèrica, que connectarà el jaciment amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda. La permeabilització de la via del ferrocarril serà una de les prioritats, doncs, de l'Ajuntament per formar part de la millora de la mobilitat i facilitar els recorreguts a peu o bé en bicicleta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Un apunt, parlem de canvi temporal de parades a motiu de les obres de millora de les voreres a l'Avinguda Lluís Companys. Les línies R2B i R3B modificaran temporalment dues de les seves parades. Serà, per tant, doncs, fins a finals del mes de desembre. Les parades habituals, Lluís Companys, Estació de Rodalies, Lluís Companys, Garona, es traslladen a Passeig Marítim, Sena, Passeig Marítim, Loira.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: La Federació Xarxa Vendrellenca ha anunciat que l'Ajuntament del Vendrell instal·larà noves lluminàries solars al tram de carretera que connecta el municipi amb la carretera C-51, després de la reclamació presentada per la manca d'enllumenat en aquesta zona. L'entitat havia registrat el passat 18 de juliol una petició formal per reclamar una solució davant la falta de funcionament de l'enllumenat públic tant en aquest tram de carretera com en el seu pas inferior, una situació que, segons denunciaven, generava inseguretat entre les persones que hi circulen. Ara, el consistori vendrellenc ha confirmat per escrit que preveu instal·lar llums solars al tram de carretera amb l'objectiu de recuperar i millorar la il·luminació. La xarxa vendrellenca celebra que la seva insistència hagi donat resultat, tot i que assegura que farà un seguiment de l'actuació. El pas inferior, però, continuarà sense enllumenat. Segons ha informat l'Ajuntament del Vendrell, les seves característiques no permeten aplicar-hi una solució solar i els robatoris recurrents de cable de coure dificulten mantenir una instal·lació convencional. La federació considera que aquesta situació deixa sense resoldre una part important del problema i reclama que s'estudiï una solució definitiva per il·luminar el pas inferior, inclosa la possibilitat d'instal·lar una nova línia de coure amb mesures de protecció que evitin nous robatoris. La xarxa vendrellenca assegura que mantindrà el seguiment d'aquest expedient.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, l'Ajuntament de Cunit continua desplegant el Pla de Manteniment Municipal amb actuacions simultànies de desbrossament i neteja amb aigua a pressió en diversos sectors. L'Ajuntament de Cunit també manté actius els treballs de manteniment urbà per tal de garantir uns espais públics més nets, cuidats i segurs. En el marc d'aquesta campanya, els equips de serveis estan acabant de manera intensiva en diferents punts estratègics de Cunit, on s'hi està actuant. D'altra banda, continuen les tasques centrades en el tall de males herbes i el desbrossament de la vegetació. Actualment actuen en una zona de la Diagonal, així com la sectorització de Can Moles a Sol Cunit, on es fa una repassada a fons dels carrers per millorar la visibilitat, la seguretat i l'estètica de la via pública. Aquestes actuacions s'aniran estenent progressivament a altres barris i zones de Cunit per tal de respondre a les necessitats de manteniment de l'entorn urbà. Paral·lelament a tasques de desbrossament, s'estan duent a terme actuacions de neteja amb aigua a pressió per retirar la brutícia acumulada en zones de gran trànsit de vianants. Recentment, els treballs s'han centrat al passeig marítim de Cunit. Des de l'Ajuntament es recorda que aquestes accions formen part d'un pla continuat per oferir a Cunit que sigui agradable, digne i cuidat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: SATSE Catalunya ha avisat que més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar les llistes d'espera. La dada es desprèn d'un sondeig que el sindicat ha fet públic coincidint amb el Dia Mundial de la Fisioteràpia. L'estudi també ha constatat que més del 80% dels pacients ha admès que la demora a l'atenció fisioterapèutica ha perjudicat la seva salut i que gairebé 9 de cada 10 ha apuntat que la sanitat pública no disposa de prous professionals per cobrir les necessitats de la població. Per tot plegat, s'ha exigit un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu, reduir les demores assistencials i situar aquesta disciplina al lloc que li correspon. El sondeig ha mostrat que el 75% de les persones participants ha necessitat atenció fisioterapèutica durant els darrers 5 anys i que les esperes han estat de diversos mesos i fins i tot superiors a un any en alguns casos. Més del 80% dels enquestats ha indicat que la demora va afectar de manera important a la seva salut, provocant més dolor, una recuperació més lenta, pèrdua de mobilitat i dificultats tant laborals com en activitats quotidianes. Tot i això, la valoració de la fisioteràpia és molt elevada, ja que més del 85% dels participants li ha atorgat una puntuació de 8 sobre 10. La ciutadania envia un missatge molt clar. La fisioteràpia és un servei essencial i no pot continuar sent inaccessible per manca de recursos. Per tot plegat, SATSE ha demanat augmentar les plantilles, reforçar la presència de fisioterapeutes a l'atenció primària, reduir les llistes d'espera i incrementar els recursos destinats a aquest àmbit assistencial.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El FIT Noves Dramatúrgies, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, ha tancat la seva 13a edició amb més de 8.200 assistents, una xifra rècord respecte a l'edició anterior. La programació d'enguany ha comptat amb una companyia internacional amb una àmplia presència de propostes d'arreu de l'estat espanyol i també de Catalunya. El director del festival, Joan Negrier, ha destacat que el festival creu fermament en produccions catalanes. Pel que fa a la programació d'enguany, ha destacat noms com el de Glòria Rivera amb l'obra inaugural Bombabà, o estrenes a Catalunya de Colapso, Ser joven antes de los límites del crecimiento, i també Limani, una coproducció basada en ser basca i burgalesca, d'Araca i Cali Canto.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Tarragona arrencarà la temporada d'arts escèniques d'ardor i hivern el pròxim 26 de setembre i s'allargarà fins al febrer amb una setantena d'espectacles. La majoria de propostes es faran al Teatre Tarragona i també es programaran actes als teatres dels centres cívics, carrers i altres indrets, com l'antiga presó. La temporada combina diversos gèneres, com el teatre clàssic, les noves dramatúrgies, el circ, la música, l'òpera i la dansa. L'Orquestra de Músiques Arrel de Catalunya serà l'encarregada d'iniciar la temporada amb la producció Pau, inspirada en el llegat de Pau Casals. Del 5 al 12 d'octubre celebrarà el festival Sona Flamenc i després Refugi Sonor. Els dos títols d'òpera d'aquesta tardor seran L'Elisir de More i Cavalleria Rusticana, a càrrec de dues de la Fundació Òpera Catalunya. Entre els caps de cartell teatrals es troben Impossible, de la CIA, i hi ha molts altres. En dansa destaca la Quijade, Paloma Muñoz, una producció pròpia del Mercat de les Flors, i Cartografies del Moviment Invisible, un nou projecte que neix amb la voluntat d'enfortir les xarxes de la dansa contemporània a Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb Durillo.
2: Avui parlarem amb Trail Road Runners, però no de les trobades d'estiu, sinó que ara ens centrarem en la vessant més competitiva del club. La temporada de curses de muntanya entra ja en la seva recta final i el conjunt calafellenc ho fa amb molt bons resultats, especialment a la Lliga Tarragona Trail, on a finals de juliol liderava la classificació per equips. Amb fins a 35 corredors i corredores sumant punts i diversos esportistes destacant també a nivell individual, avui volem saber com ha evolucionat aquesta classificació durant les últimes setmanes. També voldrem saber com està la situació a les Trail Series Costa Daurada i quins reptes té encara el club abans d'acabar la temporada. Amb tot això ho parlarem amb el Lluís Tetes Palau, secretari de la Junta de Trail Road Runners.
3: Nosaltres com a club participem en dues lligues de curses de muntanya. Una és la Lliga Tarragona Trail, que està integrada per 19 curses al llarg de l'any, des de gener o febrer fins al desembre, i l'altra és la Trail Series Costa Daurada, que és una de més curta, de 7 curses només, però que tenen lloc en espais naturals magnífics, que és sobretot la Serra de Prada, Serra de Montsant, i una mica més enllà alguna. En totes dues curses, com a club, estem molt ben situats. De fet, en la Lliga Tarragona Trail estem primers, a bastanta distància del primer, del segon, perdó, i del tercer. A més, individualment, doncs, també estem en molt bones posicions, sobretot en categories. I en l'altra cursa, les actualitzacions de les classificacions són molt més lentes. No sabem en quina posició ocupem d'equips, perquè encara no estan publicades, però de fet s'han fet només 3 curses encara de les 7 que hi ha, però estic segur que estem a la part de dalt, perquè el que podem destacar és que som l'equip que aportem sempre més corredors en totes les curses, això està comprovat. Més de 30 corredors del nostre club han participat en totes les curses que hem fet fins ara, per tant, estic segur que en les dues curses com a equips estarem dalt de tot, i a nivell individual segur que ens en portem algun premi.
2: Això et volia comentar perquè una de les dades que més destacava era que fins a 35 corredores i corredors del club havien aconseguit sumar punts a la Lliga de Tarragona Trail. Això demostra la bona salut del club, oi?
3: Jo crec que sí, totalment. Som ara 88 socis, tots 88 no competim o no correm a nivell de competició. Alguns estan apuntats doncs, per fer les nostres activitats de caminades, alguns corren doncs, de manera més suau, però que com gairebé el 30-40% del club competeixi amb voluntat doncs, de posar-se a la línia de sortida, doncs, molt, molt ben valorat. Ja et dic que som del club que tenim més participació, clarament, vull dir, la nostra samarreta vermella és la que es veu més, sens dubte, a totes les curses.
2: Individualment també hi ha hagut resultats molt destacats amb corredores i corredors situats entre les primeres posicions d'algunes categories. Hi ha algun resultat o algun corredor que us faci alguna especialment il·lusió poder destacar d'aquests resultats?
3: Bé, fins que no s'acabi la temporada no podrem dir, no?, el resultat, la classificació final. De moment sí que, vaja, sobretot hem de destacar la vessant femenina del nostre club, que està arrasant en algunes curses, fins i tot en l'última vam fer 5 podis, em sembla, si no recordo malament, persones que van posar el pòdium, i totes eren dones, noies, del nostre club. Els nois, doncs, ens sembla que ens hem d'esforçar una miqueta més, però també tenim corredors de molta qualitat que estan lluitant a dalt, Tot i que no pugin pòdims, perquè pujar el pòdium regat és molt difícil, només són 3 persones les que poden pujar de tots els 100, 200 o 300 corredors, però tenim gent, corredors que corren molt. De totes maneres, els resultats finals també és el de menys, perquè a nosaltres ens ho passem pipa, tot el fet d'anar a córrer i participar i a vegades ja es formen grupets, fins i tot que la cursa és com un, no et diré que sigui un entrenament social, però que s'ajuden entre ells i que van aquests petits grupets que arriben a meta doncs, contents i satisfets d'haver fet l'esforç junts.
2: Parlàvem de les dues curses que esteu, de les dues competicions ara en les que esteu, però em volia fixar en la Trail Series Costa Daurada. En aquest cas, a finals de juliol, la classificació encara era molt provisional i és el que teniu apuntat allà al web. S'ha fet alguna cursa més? Com està ara mateix la situació i quins objectius us marqueu en aquest circuit?
3: Mira, aquesta, la Trail Series Costa Daurada, són 7 curses de diverses modalitats, de 10 i de 20. Tenim corredors que corren a les dues modalitats. S'han fet 3 curses, com deia, Bràfim, Prades i a Dues Aigües, una nocturna, i ens en queden 4. La pròxima és a l'Albiol, en plena serra de Prades. I allà ja tenim corredors apuntats, però no puc dir més del que ja et dic que per equips la classificació no està publicada encara. Només s'ha computat 2 de les curses, de les 3 que ja s'han fet. Van molt lents amb l'actualització, la veritat és que la veritat és aquesta, i esperem que vagi molt bé. Són unes curses molt boniques, precioses, molt limitades també en el nombre de participants, perquè passen la majoria per parcs naturals, i que també hi ha versió caminada, per tant, si algú ens escolta, si en volgués servir alguna, sigui corrent o caminant, doncs són molt recomanables.
2: Queden encara curses importants abans d'acabar la temporada. Què us queda per endavant i quina ambició afronteu en aquest tram final?
3: Bé, ens queda reblar tot el que hem aconseguit fins ara. Estem a la meitat de les dues lligues. A banda d'aquestes dels resultats de les lligues, tots els corredors cada dia que també es participen en moltes altres curses, tant de muntanya com de ruta. Hi ha corredors apuntats a mitges maratons, a maratons, no només per Catalunya, sinó fora de Catalunya, per la resta de l'estat, fins i tot a l'estranger. I es tracta d'això, d'ampliar horitzons, perquè no ens hem de quedar només amb les curses a casa. Vull dir, si tenim possibilitats, també està bé de conèixer nous ambients, noves curses, noves maneres d'organitzar les curses, i això és lo bonic. Fins i tot hi ha companys que fan turisme de córrer, no? Perquè si t'apuntes a una marató, doncs a Logroño, podem per cas, però allà t'hi quedes el 3 o 4 dies, i és maco també combinar turisme, córrer, i també convidar la família perquè pugui participar, sigui fent turisme o corrent.
2: Per acabar, si algú ens està escoltant i té ganes de començar a córrer, però pensa que el trail és només per a gent molt preparada, què li podries dir?
3: Bé, tant córrer tant per trail com per ruta, un s'ha de preparar una mica, no pot córrer a la babalà, doncs posar-se, vaig a fer 10 quilòmetres, així perquè sí, s'ha de preparar. Però sempre s'ha de començar, si algú ha de començar, cal, crec jo, de la meva humil opinió, jo no sóc entrenador ni res, però cal començar de forma doncs moderada, alternant, diuen que la manera bona és també és alternar córrer i caminar, un minutet de córrer, un minutet de caminar, i així anar fent. I pel que fa a la muntanya, que necessita un esforç físic una mica més exigent, doncs bé, doncs s'ha de fer amb precaució, perquè els camins no són fàcils. El millor s'ha de començar doncs amb circuits doncs més corredors, més planers, sense massa pedra, i a poc doncs atrevir-se a pujar doncs aquell turonet, per aquell senderol, i fer-ho, però això sí, fer-ho amb molta precaució, i primer doncs ho farà caminant, potser després ho farà un caminant una miqueta més ràpid, potser hi haurà un dia que farà caminant corrent, i es tracta, i s'avança d'aquesta manera, anar provant i anar sortint. I si ho fa en companyia, millor. Per tant, si algú vol començar, que s'apunti al club, que trobarà companyia.
2: El club està amb les portes ben obertes, oi? Per
3: sí.
2: Qualsevol persona que pugui venir.
3: I tant que sí.
2: Ara toca afrontar aquest tram final de la temporada amb moltes curses encara per davant. Veurem si el Trail Roadrunners aconsegueix mantenir aquesta bona posició i tancar l'any amb més èxits. Ha quedat clar, doncs, que les portes són ben obertes a tothom.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Gràcies, David, per la informació esportiva. Ara sí, posem punt i final a l'informatiu. Avui és dimecres 9 de setembre, que els ha parlat i acompanyat Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no en

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: my feed for the day, guys.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: You la la.
1: Rock me, baby.
2: De 10 a 11 de la nit, Festa dels 80.
3: Max Mix 12.

0: More Time.
1: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alterio, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterio. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Deep House, Latin House, Tecno, Trans i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterino, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterino. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterino, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

faci calor. Us vull a tots aquí a partir de les 12, trucant al 93207474. Bona diada i bon cap de setmana. Adéu-siau.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?